Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

permanencia en la escucha.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Els Banys d'Arles, 88.2.
2: No sabràs mai quan t'estim, no sabràs mai quan me'n preocup, quan em rodeja.

Febre quan m'abraces fort. Febre! De matí, febre fins i tot quan dorm.

Romeo estima Julieta i ella sentia el mateix. Quan ella va ben abraçar, li va dir: Júlia, mira com encens, em vas de febre.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

pare vostre que esteu ara en mel? Rigui descol·locat el vostre nom. Tinguin uns altres el vos perenne. Facis la mosca tot untat. Així en la terra coven el cel.

ara, ostre, que esteu ara amb mel? Rigui descol·locat el vostre nom. Tinguin uns altres el bosc perenne. Facis la mosca tot untat. Així en la terra coven el cel.

0: Ràdio Arrels.
1: A Montner, 95.
2: Roda el planeta que trepitjo i sense voler m'esquitxo amb sal de la mar que porta el vent. La vida fa curta l'espera.

0: Radio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: L'informatiu. A Radio Arrels.
4: Bon dia. Manifestació demà al matí a Perpinyà pel clima, la vida, la pau i la justícia social convocada pels ecologistes. La manifestació serà a les 10 al Castellet i forma part d'una crida a l'àmbit estatal. Es faran a la mateixa hora manifestacions a més de 200 ciutats convocades per un miler d'organitzacions. Canviant de qüestió perquè l'Euroregió presenta avui el seu projecte Smart Green Water davant dels Estats Europeus i de la Comissió Europea. Aquest projecte ha de servir per fomentar la digitalització de la gestió de l'aigua a diversos territoris, un d'ells Catalunya Nord. Xavier Bernat Sanz és secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrani.
5: Som líder d'un projecte que es diu en anglès Smart Green Water, que seria l'aigua verda intel·ligent destinada als agricultors, i en aquest projecte europeu d'uns quants 3 milions d'euros estem associats amb altres socis de tota la península ibèrica i del sud de França. Trobar solucions tecnològiques, però també d'organització, perquè els agricultors puguin fer front a la sequera, al canvi climàtic, l'ús de reg de manera més intel·ligent, més apropiada. Presentarem el 25 de setembre als Estats, Comissió Europea, perquè sense tecnologia no pots fer front a aquests canvis.
4: I obrim el bloc esportiu perquè l'USAP s'enfronta aquest dissabte contra Bordeus a casa en un partit complicat després d'una clara derrota la setmana passada a Montpeller. Jeroni Vidal és cronista de rugby a Ràdio Arrels.
6: Bordeus són els que han guanyat la Copa d'Europa l'any passat. Primera cosa, és un equip ràpid i fins i tot hi ha forces internacionals. I d'un Bordeus és un partit on caldrà guanyar, efectivament, per validar un poc aquesta primera part de la temporada, que ens sembla un poc bona, per això, prou bona. I guanyar també, però serà difícil.
4: I també en esports, demà hi ha l'Ultratrail Pirenè Catalana amb sortida i arribada a Palau del Vidre. Tot i això, és una cursa reservada pels esportistes experimentats perquè la ruta més curta és de 200 quilòmetres, travessant la Costa Vermella, l'Alt Empordà i tornant a entrar a Catalunya Nord per Costoja. Hi ha també una ruta de 300 quilòmetres travessant la Costa Vermella, l'Alt Empordà, passant per Castellfollit de la Roca, el Coll d'Ares i travessant tot el Vallespí. I pels que no en tinguin prou, hi ha una volta de 500 quilòmetres que fa la Costa Vermella, l'Alt Empordà, la Collada de Tosses, Montlluís i el Coll de la Palomera. L'any passat van ser uns centenars els participants comptant totes tres categories. Obrim l'agenda cultural perquè també és intensa aquest cap de setmana, començant per avui, que la Bressola organitza un concert a Girona. El fan per celebrar els 50 anys d'aquestes escoles immersives a Catalunya Nord i actuaran Triquell, Maria Jaume, Pascal Comalada, o Màxim Cayuela. Entre d'altres. El concert és a les 7 al Teatre Municipal de Girona. I aquest cap de setmana Perpinyà acull també el Saló del Disc i del Còmic, al Convent dels Dominics. A més, és també la Festa de la Cervesa al Palau d'Exposicions. En cultura popular hi ha Festa Major aquest cap de setmana a Argelers i també a Sant Genís de Fontanes. També és el Festival del Mar al Barcarès i la Festa del Parc Auleta. I a més, diumenge hi ha la Festa Gegantera de Ribes Altes amb gegants correfocs i també castells de les dues colles de Catalunya Nord. I ara el temps, l'Albert Noguer.
7: La previsió del temps. Albert Noguer.
8: Bon dia. Aquesta matinada hem tingut unes temperatures mínimes prou normals per un 25 de setembre, tot i que amb una repartició un xic estranya, 17 graus, per exemple, a Perpinyà, 18 a Ceret i 20 graus del Ban del Conflent, mentre que la mínima ha estat 11 graus a Cerdanya. Aquesta tarda, doncs, hi tornem a ser amb unes temperatures anormalment altes i molt per sobre de les normals. Per exemple, s'esperen 32 graus a Estagell i a Perpinyà, així com a Ceret i Prada, i fins a 26 graus a Oceja, mentre que el termòmetre a Prats de Molló arribarà als 28 graus, tot això sota el sol. Demà dissabte, sol també, les temperatures encara per sobre de les normals, però baixaran una mica, amb màximes de 28 graus cap al Conflent i al Vallespí, 27 al Rosselló, 23 a Cerdanya. Diumenge, al matí, una mica més de núvols, vora mar, més serè a la resta del país, i les temperatures màximes, doncs, continuaran amb aquesta tendència a la baixa, amb poca diferència de la mar a la muntanya, de 24 a 26 graus. Malauradament, les precipitacions que alguns models meteorològics anunciaven a partir de dilluns, doncs segurament no arribaran abans de dimecres i de totes formes semblaria ser que seran molt poc abundants, tot just sota forma d'algun xàfec aïllat. Una previsió que caldrà confirmar en els pròxims dies.
1: Radio Arrels, a Pollestres, 95.
0: Radio Arrels, 100% en català.

0: jornades d'història a Prats de Molló. Els 3 i 4 d'octubre, Prats de Molló acull les 5è jornades d'història dedicades als fets de Prats de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prats de Molló a la Constitució de l'Habana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carot Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. 5è jornades d'història, el 3 i 4 d'octubre, a Prats de Molló.
1: Una hora 100% en català.

0: Ràdio Arrels.
1: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
2: Són les 7 i comença el nostre programa matinal No perdem el nord. I com sempre comencem amb l'informatiu seguit de la meteo.
3: L'informatiu a Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Manifestació demà al matí a Perpinyà pel clima, la vida, la pau i la justícia social convocada pels ecologistes. La manifestació serà a les 10 al Castellet i forma part d'una crida a l'àmbit estatal. Es faran a la mateixa hora manifestacions a més de 200 ciutats convocades per un miler d'organitzacions. Canviem de qüestió perquè l'Euroregió presenta avui el seu projecte Smart Green Water davant dels Estats Europeus i de la Comissió Europea. Aquest projecte ha de servir per fomentar la digitalització de la gestió de l'aigua a diversos territoris, un d'ells Catalunya Nord. Xavier Bernat Sanz és secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrani.
5: Som líder d'un projecte que es diu en anglès Smart Green Water, que seria l'aigua verda intel·ligent destinada als agricultors, i en aquest projecte europeu d'uns quants 3 milions d'euros estem associats amb altres socis de tota la península ibèrica i del sud de França. Trobar solucions tecnològiques, però també d'organització, perquè els agricultors puguin fer front a la sequera, al canvi climàtic, l'ús de reg de manera més intel·ligent, més apropiada. Presentarem el 25 de setembre als Estats, Comissió Europea, perquè sense tecnologia no pots fer front a aquests canvis.
4: I obrim el bloc esportiu perquè l'USAP s'enfronta aquest dissabte contra Bordeus a casa en un partit complicat després d'una clara derrota la setmana passada a Montpeller. Jeroni Vidal és cronista de rugby a Ràdio Arrels.
6: Bordeus són els que han guanyat la Copa d'Europa l'any passat. Primera cosa, és un equip ràpid i fins i tot hi ha forces internacionals. I donc Bordeus és un partit on caldrà guanyar, efectivament, per validar un poc aquesta primera part de la temporada, que ens sembla un poc bona, per això, prou bona. I guanyar també, però serà difícil.
4: I també en esports, demà hi ha l'Ultra Trail Pirenè Catalana amb sortida i arribada a Palau del Vidre. Tot i això, és una cursa reservada pels esportistes experimentats, perquè la ruta més curta és de 200 quilòmetres, travessant la Costa Vermella, l'Alt Empordà i tornant a entrar a Catalunya Nord per Costoja. Hi ha també una ruta de 300 quilòmetres travessant la Costa Vermella, l'Alt Empordà, passant per Castellfollit de la Roca, el Coll d'Ares i travessant tot el Vallespí. I pels que no en tinguin prou, hi ha una volta de 500 quilòmetres que fa la Costa Vermella, l'Alt Empordà, la Collada de Toses, Montlluís i el Coll de la Palomera. L'any passat van ser un centenar els participants comptant totes tres categories. Obrim l'agenda cultural perquè també és intensa aquest cap de setmana, començant per avui, que la Bressola organitza un concert a Girona. El fan per celebrar els 50 anys d'aquestes escoles immersives a Catalunya Nord i actuaran Triquell, Maria Jaume, Pascal Comalada o Màxim Cayuela. Tant com me quedarà un alè de vida. Entre d'altres. El concert és a les 7 al Teatre Municipal de Girona. I aquest cap de setmana Perpinyà acull també el Saló del Disc i del Còmic, al Convent dels Dominics. A més, és també la Festa de la Cervesa al Palau d'Exposicions. En cultura popular hi ha Festa Major aquest cap de setmana a Argelers i també a Sant Genís de Fontanes, també és el Festival del Mar al Barcarès, la Festa del Parc Auleta, i a més, diumenge hi ha la Festa Gegantera de Ribes Altes amb gegants correfocs i també castells de les dues colles de Catalunya Nord. I ara el temps, l'Albert Noguer.
1: La previsió del temps. Albert Noguer.
7: Bon dia. Aquesta matinada hem tingut unes temperatures mínimes prou normals per un 25 de setembre, tot i que amb una repartició un xic estranya, 17 graus, per exemple, a Perpinyà, 18 a Ceret i 20 graus del banc del Conflent, mentre que la mínima ha estat 11 graus a Cerdanya. Aquesta tarda, doncs, hi tornem a ser amb unes temperatures anormalment altes i molt per sobre de les normals. Per exemple, S'esperen 32 graus a Estagell i a Perpinyà, així com a Ceret i Prada, i fins a 26 graus a Oceja, mentre que el termòmetre a Prats de Molló arribarà als 28 graus, tot això sota el sol. Demà dissabte, sol també, les temperatures encara per sobre de les normals, però baixaran una mica, amb màximes de 28 graus cap al Conflent i al Vallespí, 27 al Rosselló, 23 a Cerdanya. Diumenge, al matí, una mica més de núvols, vora mar, més serè a la resta del país, i les temperatures màximes, doncs, continuaran amb aquesta tendència a la baixa, amb poca diferència de la mar a la muntanya, de 24 a 26 graus. Malauradament, les precipitacions que alguns models meteorològics anunciaven a partir de dilluns, doncs segurament no arribaran abans de dimecres i de totes formes semblaria ser que seran molt poc abundants, tot just sota forma d'algun xàfec aïllat. Una previsió que caldrà confirmar en els pròxims dies.
0: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
1: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
2: Parlem del programa d'avui 25 de setembre. Doncs demà hi haurà la festa del Parc Natural del Pirineu Català. En parla la Christelle Frau al micro de l'Enric Balaguer. Després, Arrels de Rumba. Es parlarà doncs, que el concepte de rumba ha anat canviant al llarg de la història. Acabarem, com sempre, amb CO2 i es parlarà doncs, de com l'IA ajuda a extreure a més de petroli. Comencem doncs, aquesta programació, doncs, la nostra programació musical, amb Goraneta Marta.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
8: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Aquest 27 de setembre és la festa del Parc Natural del Pirineu Català i per parlar d'aquest gran esdeveniment rebem la Cristela Frau. Cristela Frau, bon dia.
4: Bon dia, Enric.
3: Això no és completament una novetat, la festa del parc? Fa anys que es fa.
4: Sí, fa molts anys que es fa, fa alguns anys, però és cada dos anys que ho fem la festa del parc a Olet a la Bastida, a la seu de la Casa del Parc, i doncs enguany és un any que ens toca per organitzar la festa.
3: Cada dos anys una biennal.
4: És això, una biennal, exactament.
3: Mama, passa tan ràpid que em semblava que es feia cada any. Però...
4: Sí, per nosaltres ens fa el mateix.
3: D'acord, doncs una festa del parc que permet, entre altres coses, de descobrir aquest lloc de la Bastida on hi ha la Casa del Parc.
4: Sí, justament, és un dels objectius de la festa del parc, és de fer descobrir el lloc, però també és de fer descobrir que és un parc natural regional i que fem com a tècnic, per exemple, en un parc i amb qui treballem. I doncs és també un cop de projector, diem, una mise endavant de tota la gent amb qui treballem tot l'any, és a dir, els productors locals, els actors del turisme, els actors de l'educació ambiental i altres actors també institucionals.
3: Si dius això, vol dir que hi haurà com un mercat de productors?
4: Sí, exactament. Hi haurà un petit mercat de productors. Hi haurà també una restauració al mateix lloc per poder quedar-se tot el dia amb productors locals. Hi haurà cerveses locals i altres begudes soft, diem. Hi haurà moltes coses per passar tot el dia en família i entre amics.
3: És una bonica i també, evidentment, animació que començarà... Ho cal dir, que començarà d'hora l'animació, perquè abans ho volíem parlar al final, però hi cal anar a la festa del parc. I hi ha solucions ecològiques i fins i tot ara, podem dir, econòmiques, d'anar a la festa del parc.
4: Sí, justament, enguany hem fet un partenariat amb la SNCF i el Tren Groc. Bé, fa temps que treballem junts, però per aquest esdeveniment especialment hem fet un tren de la Festa del Parc que pujarà de Vilafranca de Conflent fins a l'estació de Joncet. I al preu de 5 euros es podrà venir a la festa del parc, però també la gent de Perpinyà podran venir amb el TER des de Perpinyà fins a Vilafranca, i tot el recorregut es farà amb artistes a dins del tren, un duo de cantantes que es diu Canto Nudo. I també quan arribaran a l'estació de Vilafranca de Conflent, sobre l'estació faran també un petit concert.
3: Si ho feu la totalitat del recorregut en tren, és a dir que aneu fins a qualsevol estació de la línia Perpinyà Vilafranca de Conflent, recordo que aquí hem parlat de 5 euros entre Vilafranca i Joncet, però és només un euro sobre la línia Perpinyà-Vilafranca, és a dir que amb 6 euros pugeu, fa 12 euros anar i tornar, pugeu a la festa del Tren Groc i feu un estalvi important comparat a la botura. No pas a la bicicleta, que en podem parlar.
4: Sí, la bicicleta és una opció també, però és a dir que la carretera és un poc dolenta. Però es pot fer.
3: Cal tenir unes cames preparades.
4: Sí, també. O una bici elèctrica.
3: Sí, sí.
4: També es pot venir en cotxe.
3: Sí, evidentment.
4: Però demanem a la gent si podeu compartir cotxes, sí. Perquè és més ecològic i econòmic també, i que la Bastida és un lloc lloc un poc, una mica petit.
3: Mm.
4: I doncs és millor de compartir cotxe.
3: Molt bé, doncs parlem una mica d'aquesta jornada, ara que sabem com hi arribar, parlem d'aquesta jornada de les animacions que veurem allà. Hem parlat d'aquest mercat de productor, de la possibilitat de menjar, i d'aquesta música arribareu al lloc amb música si agafeu el transport públic, que és el tren.
4: Sí, doncs enguany el que cal dir i el que és important és una novetat, és que fem un partenariat amb el festival Jazebre, que és un festival molt conegut que es fa principalment a Perpinyà, però que fa enguany, que alguns anys s'han delocalitzat i fan un pícnic Jazebre, i doncs hi haurà a la Festa del Parc un pícnic Jazebre també, doncs hi haurà concerts amb la fanfare Jazebre i també un concert a la tarda del grup que es diu Cornelius a les 3 de la tarda. Doncs si voleu escoltar música i fer un pícnic i passar un bon moment, és a la Festa del Parc diumenge que tot es farà. Però hi haurà altres coses, i com enguany hi haurà el maneig del muntanyol, que la gent li agrada molt, aquest maneig que ve de Matamal, cal pedalar. I
3: els pares pedalen, eh?
4: És això.
3: Els pares, els amics, el tiet.
4: És això. Els adults pedalen i els nens juguen. Hi haurà joc de fusta també, hi haurà actuació de gossos d'atur, dos vegades al dia, i també hi haurà conferències. Enguany és l'any del pastoralisme, i doncs hem convidat la Cambra d'Agricultura i l'associació AFPGP per venir a presentar el treball i tot la temàtica sobre el pastoralisme. I a la tarda tindrem una conferència amb Deli Pons, que farà una conferència sobre la temàtica de la pol·lució plàstica.
3: Això és també un dels grans problemes que tenim. No detallarem el programa, ja n'has parlat, però totes les precisions les podeu tenir sobre la pàgina web del PNR, que és parc-pirenees-catalanes.fr, és això?
4: Sí, sí, sí, el millor és anar a veure tot el detall del programa sobre la pàgina del parc, també la pàgina de Jazebre, i si voleu més informació podeu trucar també al parc directament i us donarem tota l'informació. Doncs s'ha de recordar que comença a les 10 del matí diumenge fins a les 6 de la tarda, i que hi haurà tot per passar el dia: menjar, beguda, animacions, gent simpàtic i moltes coses. Doncs us esperem a la Festa del Parc.
3: Una bona oportunitat per la gent del Conflent i del Cerdanya, del Capcir, d'anar a la Festa del Parc, però també per als que són de més a baix de la plana, i fins i tot els amics del Vallespic, que sempre és una mica complicat de contornar el Canigó, que poden venir. Gràcies a Cristela Frau. Jo, com a militant del tren, aconsello a la gent de pujar en tren, però feu el que vulgueu, evidentment. Cristela Frau, del Parc Natural Regional del Pirineu Català, moltes gràcies, i recordem, 27 de setembre a la Bastida, a Oleta, la Festa del Parc.
4: Moltes gràcies, Enric, adeu.
1: Radio Arrels, a Toluges, 95.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Continuem amb música amb River Omelet, Finestres Blaves.

0: Radio Arrels, a Salses, 95.
1: I acabem aquesta mitja hora amb una cançó de YouTube.

0: Ràdio Arrels. No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyé.
1: Són les 7:30, escolteu No perdem el nord a Ràdio Arrels. I ara, per saber quin temps farà avui, preguntem-ho a l'Albert Noguer.
0: La previsió del temps. Albert Noguer.
2: Bon dia. Aquesta matinada hem tingut unes temperatures mínimes prou normals per un 25 de setembre, tot i que amb una repartició un xic estranya, 17 graus, per exemple, a Perpinyà, 18 a Ceret i 20 graus del Ban del Conflent, mentre que la mínima ha estat 11 graus a Cerdanya. Aquesta tarda, doncs, hi tornem a ser amb unes temperatures anormalment altes i molt per sobre de les normals. Per exemple, s'esperen 32 graus a Estagell i a Perpinyà, així com a Ceret i Prada, i fins a 26 graus a Oceja, mentre que el termòmetre a Prats de Molló arribarà als 28 graus. Tot això sota el sol. Demà dissabte, sol també, les temperatures encara per sobre de les normals, però baixaran una mica, amb màximes de 28 graus cap al Conflent i al Vallespí, 27 al Rosselló, 23 a Cerdanya. Diumenge, al matí, una mica més de núvols, vora mar, més serè a la resta del país, i les temperatures màximes, doncs, continuaran amb aquesta tendència a la baixa, amb poca diferència de la mar a la muntanya, de 24 a 26 graus. Malauradament, les precipitacions que alguns models meteorològics anunciaven a partir de dilluns, doncs segurament no arribaran abans de dimecres i de totes formes semblaria ser que seran molt poc abundants, tot just sota forma d'algun xàfec aïllat. Una previsió que caldrà confirmar en els pròxims dies.
3: Ràdio Arrels, el Soler, 95.
0: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
1: Arrels de Rumba és la nova crònica presentada per en Joan Pau Escudero. Veurem avui com el concepte de rumba ha canviat tot al llarg de la història. Acabarem aquesta hora parlant de com l'IA ajuda a extreure més petroli.
4: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels de rumba.
3: Joan Pau Escudero.
4: Les etiquetes comercials han definit sovint les modes musicals de cada època. Avui analitzem com el concepte de rumba ha anat canviant de significat al llarg de la història.
5: Les modes sempre han imposat noms originals per motius comercials. Anys enrere va ser el mambo, el cha-cha-cha, el rock and roll, el twist, etc, etc. Ara tothom vol parlar de flamenc. Flamenc perquè està de moda la paraula flamenc i perquè les coses van així. De rumbes, doncs n'hi ha unes quantes. La paraula rumba és prou antiga en el món de la música i té significats bastant diversos. Podríem parlar de la rumba cubana, la rumba europea, la congolesa, la gitana, americana, etc, etc. Americana, nord-americana. Clar, des d'un punt de vista rítmic, això poden ser realitats diferents i a vegades molt diferents.
4: Per entendre aquest concepte, cal viatjar primer a la Cuba dels segles XVIII i XIX. Aquesta és la rumba original creada per les comunitats d'esclaus africans.
5: En primer lloc, hem de parlar de la rumba cubana, que potser que és l'origen a nivell de pel que fa a la paraula de les altres. La rumba cubana, doncs, que és una rumba que és una música ètnica, cultural, de pròpia dels ascendents dels esclaus africans que van arribar a Cuba al segle XVIII i XIX, que es fa encara actualment, que és una música polirítmica, molt rica des del punt de vista de les percussions, des de la qual el nom es va escampar a d'altres músiques cubanes que tenien a vegades algun element de la rumba pròpia del descendent dels esclaus, i això ho incorporaven amb altres músiques de moda, i a la paraula rumba, perquè va semblar que quedava bé, doncs es va estendre a d'altres músiques cubanes.
4: A la meitat del segle XX, el concepte es barreja amb el mambo i el cha-cha-cha, un fenomen comercial que va començar a escampar-se cap a Europa.
5: Després d'això va passar als Estats Units amb cubano-americans o catalano-cubans com el Xavier Cugat, que va fer servir aquesta paraula per músiques que ja no tenien res a veure amb la rumba pròpia dels descendents esclaus cubans. Aquesta rumba americana, doncs, va arribar a Europa. A Europa, abans de la guerra, doncs, hi havia una cançó com ara el Marinella del Tino Rossi. Això pretén ser una rumba, també. Ell, Tino Rossi, diu que això és una rumba. No sé quina classe de rumba és allò, però és un de... Quan arriba això a Europa, doncs, també hi ha la paraula es posa de moda. Una altra mena de... S'escampa abans de la guerra la paraula rumba per parlar de músiques ben, ben diferents. Tot això funciona molt a Catalunya. Els gitanos tot això ho escolten. Abans i després de la Segona Guerra Mundial, doncs, la paraula rumba es fa servir per músiques ja bastant diferents de la rumba cubana autèntica. El 1946, em sembla, la pel·lícula Gilda, la cançó que està de moda, que és Amado Mio, a la partitura es pot llegir tempo de rumba, quan en realitat allò de rumba té molt poca cosa. Si de cas seria una mena de bolero, potser, però de rumba té poca cosa a veure amb la rumba.
4: Després de la Segona Guerra Mundial, es comença a posar de moda la rumba en l'àmbit de la música popular a la península Ibèrica. Però aquesta encara no és com la rumba que entenem ara.
5: Tenint en compte que és una paraula que està de moda, doncs s'escampa. La qüestió és produir primer discos de pedra dels antics, després arriben els discos més moderns, però això ja és a partir dels anys 60 i en parlarem després. doncs s'escampa la paraula per parlar de músiques ben, ben diferents. I es graven discos abans de la guerra, com una cançó que es deia La rumba de Chelito. N'he sentit versions més tardanes, dels anys 50. Allò no té absolutament res a veure amb una rumba cubana. Tampoc no té res a veure amb una rumba gitana. Són exemples, i n'hi ha molts, del que es feia servir de la paraula rumba, tal com es feia servir en aquells anys 30, 40 i 50. Hi ha un context general cubà o afrocubà que arrela bastant a Europa Occidental, especialment a la península Ibèrica i a França mateix, o a Itàlia també, països llatins, i no pas exclusivament. Això fa que entre el 49, 50, 51 es talla ben bé la moda del mambo, del cha-cha-cha. Tot això s'escampa amb una velocitat extraordinària. Entremig de tot això, doncs, es fa servir la paraula rumba, també, perquè si s'hi convé, doncs, perquè també està de moda la paraula, i tot el que és afrocubà, doncs, funciona amb cha-cha-cha, mambo, rumba. I hem parlat, doncs, de rumba cubana amb el significat principal, històric, el primer, doncs, que és la rumba dels descendents dels esclaus africans a Cuba. Hem parlat de rumba americana, tipus Xavier Cugat i altres autors, artistes americans dels anys 50. Hi ha una rumba que arriba a Europa, fins unes músiques anomenades rumba, doncs, a l'Espanya de la preguerra i de la postguerra, això, la mateixa cosa a l'estat francès, i tard o d'hora hem d'arribar a la rumba dels gitanos catalans, que és una altra cosa encara, i que és la rumba que s'ha posat de moda actualment a Catalunya, a l'estat espanyol i més enllà. Tot això podem parlar-ne en el proper capítol.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: A mi em deixen

0: no siguem un error.
1: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
2: Ho sabem, l'intel·ligència artificial té costats positius com costats negatius i té moltes utilitats. Una d'entre elles és que ajuda a extreure més petroli, és el subjecte de la crònica CO2 d'avui.

0: estudis publicat a la revista NPJ Climate Action, signat per antics treballadors de Microsoft especialitzats en sostenibilitat, revela que la intel·ligència artificial no només consumeix energia fòssil per funcionar, sinó que també ajuda les petrolieres a extreure'n encara més de pressa i a menor cost. Segons els autors, les emissions addicionals que això permet podrien ser entre 3,3 i 13,3 vegades superiors a les vinculades a l'alimentació elèctrica dels centres de dades. La investigació parteix del concepte d'emissions induïdes, és a dir, les de gasos d'efecte hivernacle que es produeixen o amplifiquen l'ús de tecnologies en el sector dels combustibles fòssils. Aquest estudi enumera usos concrets, llegir dades sísmiques, localitzar jaciments, modelar el subsol i optimitzar pous, refineries, manteniment o transport. Es tracta, sobretot, d'intel·ligències artificials especialitzades basades en aprenentatge automàtic i profund, molt allunyades del famós ChatGPT. Però la intel·ligència artificial generativa també comença a integrar-s'hi per accelerar l'anàlisi de dades i automatitzar tasques de geòlegs i enginyers. L'article acaba dient que el debat sobre la petjada de la intel·ligència artificial no pot quedar-se en el consum dels centres de dades, també cal exigir transparència sobre a què serveix, i en aquest cas concret, doncs, l'IA serveix per extreure encara més petroli.
1: Radio Arrels, apunta ja, 95.

0: Ràdio Arrels, a Vives, 88.2.
1: Us proposo ara una música magnífica per a la pau que tothom coneix, Imagine, de John Lennon.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
3: Escolteu, no perdem el nord, són les 8 i ara, com cada hora en punt, l'informatiu seguit de la meteo.
1: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Manifestació demà al matí a Perpinyà pel clima, la vida, la pau i la justícia social convocada pels ecologistes. La manifestació serà a les 10 al Castellet i forma part d'una crida a l'àmbit estatal. Es faran a la mateixa hora manifestacions a més de 200 ciutats convocades per un miler d'organitzacions. Canviant de qüestió perquè l'Euroregió presenta avui el seu projecte Smart Green Water davant dels Estats Europeus i de la Comissió Europea. Aquest projecte ha de servir per fomentar la digitalització de la gestió de l'aigua a diversos territoris, un d'ells Catalunya Nord. Xavier Bernat Sanz és secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrani.
5: Som líder d'un projecte que es diu en anglès Smart Green Water, que seria l'aigua verda intel·ligent destinada als agricultors, i en aquest projecte europeu d'uns quants 3 milions d'euros estem associats amb altres socis de tota la península ibèrica i del sud de França. Trobar solucions tecnològiques, però també d'organització, perquè els agricultors puguin fer front a la sequera, al canvi climàtic, l'ús de reg de manera més intel·ligent, més apropiada. Presentarem el 25 de setembre als Estats, Comissió Europea, perquè sense tecnologies no pots fer front a aquests canvis.
4: I obrim el bloc esportiu perquè l'USAP s'enfronta aquest dissabte contra Bordeus a casa en un partit complicat després d'una clara derrota la setmana passada a Montpeller. Jeroni Vidal és cronista de rugby a Ràdio Arrels.
6: Bordeus són els que han guanyat la Copa d'Europa l'any passat. Primera cosa, és un equip ràpid i fins i tot hi ha forces internacionals. I d'un Bordeus és un partit on caldrà guanyar, efectivament, per validar un poc aquesta primera part de la temporada, que ens sembla un poc bona, per això, prou bona. I guanyar també, però serà difícil.
4: I també en esports, demà hi ha l'Ultratrail Pirenè Catalana amb sortida i arribada a Palau del Vidre. Tot i això, és una cursa reservada pels esportistes experimentats perquè la ruta més curta és de 200 quilòmetres, travessant la Costa Vermella, l'Alt Empordà i tornant a entrar a Catalunya Nord per Costoja. Hi ha també una ruta de 300 quilòmetres travessant la Costa Vermella, l'Alt Empordà, passant per Castellfollit de la Roca, el Coll d'Ares i travessant tot el Vallespí. I pels que no en tinguin prou, hi ha una volta de 500 quilòmetres que fa la Costa Vermella, l'Alt Empordà, la Collada de Toses, Montlluís i el Coll de la Palomera. L'any passat van ser uns centenars els participants comptant totes tres categories. Obrim l'agenda cultural perquè també és intensa aquest cap de setmana, començant per avui, que la Bressola organitza un concert a Girona. El fan per celebrar els 50 anys d'aquestes escoles immersives a Catalunya Nord i actuaran Triquell, Maria Jaume, Pascal Comalada o Màxim Cayuela. Entre d'altres. El concert és a les 7 al Teatre Municipal de Girona. I aquest cap de setmana Perpinyà acull també el Saló del Disc i del Còmic, al Convent dels Dominics. A més, és també la Festa de la Cervesa al Palau d'Exposicions. En cultura popular hi ha festa major aquest cap de setmana a Argelers i també a Sant Genís de Fontanes. També és el Festival del Mar al Barcarès, la festa del Parc Auleta. I a més, diumenge hi ha la festa gegantera de Ribes Altes amb gegants correfocs i també castells de les dues colles de Catalunya Nord. I ara el temps, l'Albert Noguer.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
7: Bon dia. Aquesta matinada hem tingut unes temperatures mínimes prou normals per un 25 de setembre, tot i que amb una repartició un xic estranya, 17 graus, per exemple, a Perpinyà, 18 a Ceret i 20 graus del banc del Conflent, mentre que la mínima ha estat 11 graus a Cerdanya. Aquesta tarda, doncs, hi tornem a ser amb unes temperatures anormalment altes i molt per sobre de les normals. Per exemple, s'esperen 32 graus a Estagell i a Perpinyà, així com a Ceret i Prada, i fins a 26 graus a Oceja, mentre que el termòmetre a Prats de Molló arribarà als 28 graus, tot això sota el sol. Demà dissabte, sol també, les temperatures encara per sobre de les normals, però baixaran una mica, amb màximes de 28 graus cap al Conflent i al Vallespí, 27 al Rosselló, 23 a Cerdanya. Diumenge, al matí, una mica més de núvols, vora mar, més serè a la resta del país, i les temperatures màximes, doncs, continuaran amb aquesta tendència a la baixa, amb poca diferència de la mar a la muntanya, de 24 a 26 graus. Malauradament, les precipitacions que alguns models meteorològics anunciaven a partir de dilluns, doncs segurament no arribaran abans de dimecres i de totes formes semblaria ser que seran molt poc abundants, tot just sota forma d'algun xàfec aïllat. Una previsió que caldrà confirmar en els pròxims dies.
8: Ràdio Arrels, en FIAC 95.
2: No perdem el nord. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí.
3: I comencem aquesta segona hora amb en Jeroni Vidal, que ens farà l'anàlisi del partit de l'USAP contra Montpellier. Acabarem parlant amb el grup Incendi, que ha estat doncs, el protagonista d'aquesta setmana pel disc de la setmana. Doncs acabarem amb aquest programa amb un extracte de l'emissió Confluències sobre la salut en Conflent. Els invitats parlen de com veuen el futur de la medicina doncs, al Conflent. Recordo que l'emissió completa doncs, ho podreu escoltar aquest vespre i demà a les 11.
9: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.

Parlem de rugbi, que sé que us agrada. En Jeroni Vidal ens farà l'anàlisi del partit que l'USAP ha jugat en contra de Montpellier al darrer cap de setmana. És d'aquí poc a Radio Arrels.

0: Ràdio Arels.
1: Baròmetre ho sap. Amb Jeroni Vidal.
2: Jeroni Vidal, bon dia.
3: Bon dia.
2: Ens portes cada setmana un comentari sobre l'actualitat del rugby. Aquesta setmana, mala notícia, perquè l'USAP va perdre clarament contra el Montpeller.
3: Sí, efectivament, una derrota gran de 50 punts a 13. A la pausa hi havia 12-3, doncs encara se podia dir que ho esperava qualcom, però efectivament a la fi pesa molt.
2: De fet, el partit, l'USAP va fer primer uns 20 minuts que tampoc eren tan dolents, no, al principi?
3: És això, van conservar la pilota, doncs això era efectivament quan tens la pilota en aquest joc, normalment tens més possibilitat de marcar i de posar l'adversari en dificultat, i la dificultat d'aquesta és que no han pogut reeixir a marcar. Doncs al final fins i tot deixen anar la pilota al moment de marcar, hi ha un jugaier que fa això, i doncs efectivament a partir del moment on Montpellier va recuperar la pilota, tot se va rebel·liar.
2: A més, hi va haver una expulsió també, que això tampoc va ajudar. No?
3: És això, doncs la dificultat és que d'aquest partit hi ha la disciplina. La disciplina, m'ho han donat, ja arriba la targeta grossa. Si comences a recular, arriba un moment on no poses a aguantar i tot se deslliga. I finalment se desgalla completament, se desmarga, i arribem al desgall que constatem ara. Doncs efectivament hi ha quatre coses. Jo diria la rotació també de l'equip, que potser no mancaven d'experiència col·lectiva, encara que siguin jugadors experimentats, potser que aquest equip d'enguany, els 8 jugadors que havien entrat, no tenien viscut comú les faltes, com ho deies tu, de disciplines, i també no cal deixar de banda que Montpellier és un equip molt físic, doncs a partir del moment on hi ha un petit gra de sorra que se posa, la cosa torna malament.
2: I realment la segona part va ser un domini total del Montpellier.
3: Sí, jo parlo completament. Si parlo de surra, parlaré un poc de la gespa, si m'ho permetes. Era pas una gespa per a jugar al rugby, era un camp de trumfes allà. I doncs al final, el fet de terra pot ser. Doncs al final, quan hi ha un gra de surra que entra dins l'engranatge aquí, com això, s'acaba, bé, acabes d'ensurrar, és una ensurradassa, una ensurrada, no, alors parlaré pas d'un naufragi, però diré que realment és una bona cogutada que hi ha.
2: El fet que el camp estigués tan malament passa a gaires altres estadis de la top 14, o és els de Montpellier que tenien el camp en mal estat?
3: Oh, passa. Bon, primer, cal veure que el rugby se jugui a 15 amb persones que fan més de 5 quilos, doncs quan se desplacen són pas formigues. Bon, l'altra cosa que te diré, sobretot, és que efectivament aquesta gespa de Montpellier, bé, de fet és estocant de la Mediterrània, hi ha el problema de la secada d'enguany, doncs això fa que efectivament és molt, molt, molt tocada. Que aquí a Perpinyà tenim pas tant aquest problema i comencen a posar gespes que són meitat sintètica d'un costat i herba de l'altre, doncs això, allà ho tenen pas, sembla que hi hagi un malentès entre els uns i els altres, no ho sé clarament, però efectivament podem dir que és la més dolenta gespa de tota la lliga.
2: Doncs mira, almenys ja hi hem passat per aquesta gespa, o sigui que ja no l'hem de tornar a veure aquesta temporada. Jeroni Vidal, ens volies parlar també del desplaçament i del que comporta el fet de fer un desplaçament, doncs, pels aficionats també.
3: Sí, perquè francament és un moment especial quan ets aficionat, que te desplaces allà, hi ha un petit viatget així que es fa, és molt interessant perquè, cal diferenciar primer el que seria un desplaçament de fase final, potser que en parlarem enguany d'una manera o d'una altra, i un desplaçament aquí de temporada. Un desplaçament de temporada a tocant com això, ho podes fer en autobús, ho podes fer amb un cotxe, amb botures, amb els amics i tot això. Hi ha un petit moment d'arribar allà, de descobrir un lloc, encara que el coneixes, d'installar-te, de sentar-te, per coses com aquestes. I això comença el temps de dinar, perquè si el partit comença a les 4, tu arribes a les 11 que del matí. Doncs això és un moment d'eufòria que se desplaça un poc per tot, i jo suposo que la gent que se va desplaçar realment aquest dissabte, a mesura que el partit avançava, hi deu haver una gran decepció i fins i tot un poc de vergonya. Que...
2: Clar, sobretot perquè suposo que això canvia si perds de poc o si perds de molt, no?, en aquest tipus de...
3: Bé, sí, perquè bon, encara que te podes, quan la cosa comença a anar tan malament que un assaig, dos assajos i tot això, que les coses que tenen realment aquesta direcció, bon, tu veus que podes pas fer res, bon, tu ets allà, bon, te calles, veus pas les coses com això, hi ha un poc de ràbia que te ven, bon, bé, tot això és molt... és esport, doncs cal que pas tracassar tampoc, però bé, efectivament el desplaçament d'allà, quan hi dones un poc d'energia, que un poc d'esperança, i que tu arribes allà i que el teu equip se desfà tant, i penso amb aquesta gent que se desplaça cada diumenge, que fa 2 anys i mig que guanyem pas, bo, hi ha de què tenir mal al cap per això.
2: Aquest cap de setmana torna a jugar a casa, l'ho sap, contra el Bordeus, també és un partit complicadet, no?
3: Sí, bé, Bordeus se presenta pas. Bordeus són els que han guanyat la Copa d'Europa l'any passat. Primera cosa, és un equip ràpid, que té un joc molt ràpid. I fins i tot hi ha forces internacionals, els enumerem pas, però efectivament és una constel·lació d'internacionals. I donc Bordeus és un partit on caldrà guanyar, efectivament, per validar un poc aquesta primera temporada, part de la temporada, que ens sembla un poc bona, per això, prou bona, i guanyar també, però serà difícil, perquè hi ha jugadors que se'n van a tornar, ho sabem, que hi ha que se descansaven la setmana passada, que tornaran a ser aquí, fins i tot caldrà anar a avançar contra Bordeus, perquè per guanyar, de tota manera, el rugby, segurament, la gent diu en això, el rugby és com la botifara, i no, si no hi ha sang, no es faran botifares, Doncs aquí caldrà anar amb més que el que hi vam posar la setmana passada.
2: Tot i això, lo sap, sembla que a casa li costa menys guanyar que en desplaçaments, no?
3: Sí, bé, efectivament, això és quasiment un poc apartut, perquè escoltava un poc un altre entrenador que ho deia la setmana passada, enguany, sobretot enguany, quan arribes en un estadi, tant que el top 14 és això, tothom és un poc equipat per a lluita, i t'adones que la diferència és el públic que la pot fer, és el petit detall que la fa, que la peça cau del teu costat, i a casa les coses, bé, ja coneixes, quan no comences a avançar la gent se posa a cridar d'un banc, el sosteniment venen i tot això, i a l'exterior te cal fer abstracció de tot això, perquè cal imaginar que la gent són contra tu, doncs al final guanyar a l'exterior suposa fer un partit de 80 minuts sense parar, sense fer faltes ni res, i a casa no es podem estalviar unes quantes petites cosetes com això, que venen un poc a aquestes grasosures d'un banc o de l'altre, que ens venen un poc a molestar.
2: Molt bé, doncs esperem que el factor camp ajudi a l'USAP aquest dissabte contra el Bordeus, perquè és un partit important, ja, tot i que és l'inici de temporada, pels de Perpinyà. Jeroni Vidal, en parlem la setmana que ve. Moltes gràcies.
3: Bé, adiu.
0: Radio Arels, a Elna, 95.
4: Jornades d'història a Prat de Molló. Els 3 i 4 d'octubre, Prat de Molló acull les 5è jornades d'història dedicades als fets de Prat de Molló, i enguany amb el fil conductor dels fets de Prat de Molló a la Constitució de l'Habana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes, amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carod Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. 5è jornades d'història, el 13 i 4 d'octubre, a Prat de Molló.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

0: Són les restes de la ciutat en flames. El cel flaixos. Tot torna a tot. Llunyana, la fosca em crida, però tu ets aquí. Què vols?
1: Què vols?
0: Qui parla?
1: Qui parla?
0: No sé qui és.
1: Qui és?
0: Hi ha unes mitges corrents.

0: Ràdio Arrels.
1: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
2: Són les 8 i mitja, Ràdio Arrels. Escolteu, no perdem el nord. I ara la previsió del temps amb l'Albert Noguer.
1: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Bon dia. Aquesta matinada hem tingut unes temperatures mínimes prou normals per un 25 de setembre, tot i que amb una repartició un xic estranya, 17 graus, per exemple, a Perpinyà, 18 a Ceret i 20 graus del Ban del Conflent, mentre que la mínima ha estat 11 graus a Cerdanya. Aquesta tarda, doncs, hi tornem a ser amb unes temperatures anormalment altes i molt per sobre de les normals. Per exemple, s'esperen 32 graus a Estagell i a Perpinyà, així com a Ceret i Prada, i fins a 26 graus a Oceja, mentre que el termòmetre a Prats de Molló arribarà als 28 graus. Tot això sota el sol. Demà dissabte, sol també, les temperatures encara per sobre de les normals, però baixaran una mica, amb màximes de 28 graus cap al Conflent i al Vallespí, 27 al Rosselló, 23 a Cerdanya. Diumenge, al matí, una mica més de núvols, vora mar, més serè a la resta del país, i les temperatures màximes, doncs, continuaran amb aquesta tendència a la baixa, amb poca diferència de la mar a la muntanya, de 24 a 26 graus. Malauradament, les precipitacions que alguns models meteorològics anunciaven a partir de dilluns, doncs segurament no arribaran abans de dimecres i de totes formes semblaria ser que seran molt poc abundants, tot just sota forma d'algun xàfec aïllat. Una previsió que caldrà confirmar en els pròxims dies.
4: Ràdio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.
1: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
2: Parlem ara amb el grup Incendi sobre el seu nou treball, Tot va malament. Doncs és el darrer extracte de la setmana. Recordo que demà tindreu l'entrevista sencera. Acabem aquest programa amb un altre extracte de l'emissió Confluències sobre la salut en Conflent. Els invitats parlen de com veuen el futur de la medicina al Conflent. L'emissió doncs, completa podreu l'escoltar aquest vespre a les 7 i demà a les 11, si us interessa.
0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat. El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
5: Tot va malament és el disc d'aquesta setmana a Incendi. L'estem comentant amb el Marc Aguadé, cantant i guitarrista, el Marc Torrijos, tècnic de so, i l'Adrià Saperes, el baixista. Marc Torrijos, t'hem presentat com a tècnic de so, i ara que està de moda la Ludwig van i el Com et dius en Dic Xavier, has reclamat ja que et facin una cançó o què?
6: No, jo sóc un friqui que m'està al Ludwig van. Tens que ja el podeu entrevistar l'altre dia.
7: Ah, sí?
6: No, no.
7: Hòstia.
6: Jo, a mi m'agrada l'anonimat que et dona ser tècnic de so, poder pujar i baixar el volum, que ningú sàpiga que em dic Marc i que ningú sàpiga el que hi ha dins del meu got.
7: MDMA i Ginebra.
8: Sempre ens barallem amb el Torrijos perquè el baix el posa amb el volum molt baix. Però no s'escolta.
7: Adrià, a veure, t'ho hem de dir. O sigui, Adrià, tot el grup ens hem posat d'acord en baixar-t'ho.
6: Sí, si toquessis bé...
8: Això li feien al Simplicio. Ja li he dit més d'un cop al Marc que s'ho ha de currar, eh? Vull dir, fins que no pugi més el volum del baix no li farem una cançó.
7: Sí.
5: Doncs avui de la cançó, com que el Marc no en té cap, avui parlarem de la cançó Plou. Ens podeu explicar una mica de què va aquesta cançó?
7: Marc, aquesta la vas escriure tu. La vam escriure junts, de fet.
6: La vam escriure baixant
7: sí.
6: Un dia de Perpinyà i és una cover d'una senyora que no mencionarem.
7: Perquè... Sí, és una cover, de fet. No podem mencionar-la perquè no tenim els drets de la cançó. De moment, tot és parlar-ho. De fet, li vam enviar un missatge a aquesta senyora, però no ens vol contestar.
9: Què deia el missatge?
7: De l'estil, oh, ens agrada molt la teva música, com si tingués més d'una cançó bona, només té una. Ens agrada molt la teva música, ens agradaria fer una cover de la teva cançó en català, en estil punk rock, tal, què et semblaria? A nivell legal, no sé si tindre un missatge d'aquests ens ajudaria, jo crec que no, però allí està. És que això ho fa Grogui Rude, i no els han denunciat mai, que jo sàpiga. Ah,
8: li va... Clar, perquè Grogui Rude, i al igual que nosaltres, suposo que juguen amb això, no? Envies el missatge en català i com que no ho entenen...
7: No, no, jo els hi vaig parlar en castellà,
8: En castellà? Ah, clar. Vale, jo no... Clar, sí, si no ho entén, no és culpa teva.
7: Sí.
8: Que vinc ja no és traïdor.
7: Clar, en plan, tu ets prou ignorant com per no saber parlar cap altra llengua, no?
8: Exacte.
7: No és el teu problema, ja prou feina tens.
8: Exacte, vull dir...
7: Sí.
6: Bueno, gràcies per fer-li de competència a altres grups del Camp de Tarragona.
7: Sí, és que ens hem adonat que la fórmula per triomfar és com refregir la mateixa cosa 24.000 vegades i ho hem intentat, a veure si ens donen la nostra part del pastís ja. Estem una mica cansats de tocar en ocupes random a les 5 del matí i que el caché que tingui són unes quantes de llaunes de Steinburg calentes i que et paguin després amb espècies.
8: Unes clàssiques.
7: Hòstia, sí.
5: Ara l'aspiració que és el desconcert d'ICAT o...?
7: Estaria guapo. Sí, això estaria guapo. Amb quins podrien ajuntar?
6: Vam fer molts amics.
7: Amb quins ajuntarien?
6: Amb la Muixca.
7: Hòstia, m'agrada molt a mi la Muixca.
6: Jo també.
7: Sí.
8: Va molt bé.
7: Va guanyar els Andarroc, no?
6: Això...
8: Veritat, a la mateixa gala que en altres o no? Em sembla que va ser.
7: Sí.
6: Va ser un any després.
7: Sí, perquè ho vaig veure.
6: Ah, vas veure?
7: Ui, jo estava allí a la gala.
6: Ah, és veritat.
7: Sí.
5: Doncs va, escoltem a Plou del grup Incendi.
7: Plou.

0: El que acabem d'escoltar era Plou, del grup Incendi, que han estat els convidats d'aquesta setmana a Ràdio Arrels per presentar el seu àlbum Tot va malament. Ho hem estat comentant des de l'estudi amb el Marc Aguadé. Moltes gràcies, Marc.
1: Moltes de res, moltes gràcies a vosaltres.
0: I per telèfon amb l'Adrià Saperes i el Marc Torrijos. Moltes gràcies als dos.
2: Hola, bones, moltes gràcies. Ai, de res.
3: Visca Barça.
4: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
1: Confluències. Una emissió en públic des del Casal del Conflent. Presentat per Enric Balaguer.
2: Confluència dedicat a la salut del Conflent ha estat enregistrat el 19 de setembre 2026. Escoltem un extracte on els convidats ens diuen com veuen el futur.
3: Parlem de potser de les reivindicacions de l'associació, reivindicacions o demandes, si sent més suaus, de l'associació que ningú Conflent senté.
4: Sí, nosaltres hem fet una... De fet, hem fet tot un treball de conscienciació també a la població i els elegits als municipis sobre la pertinència i què és possible. És a dir, ens n'hem ben assabentat, vam fer venir el director de la fàbrica de centres de salut, que és àmbit nacional, no és l'Estat, però treballa molt en col·laboració i que n'ha obert molt d'aquests centres, no? I que parlant en números, vull dir que són coses que en un primer moment doncs cal financiar, però que al cap d'un temps, com és el cas de Tuir, que van començar amb 3 metges i han acabat 5 i és completament autònom i funciona sol i tenen ja fins i tot un cotxe de desplaçament i funciona sol. I el personal mèdic, que a més totes les informacions circulen entre ells, així tothom coneix el personal, hi ha el personal administratiu que s'encarrega de fer les tasques administratives, personal assalariat i que a més doncs fa que el metge pugui fer només el seu mestier i no pas perquè un metge no dorm. Un metge, quan tu escoltes la vida que porta, perquè entre els pacients després ha de fer un seguiment, ha de fer el balanç, tu ha de passar i enviar-ho a la Seguretat Social, justificar-ho perquè sigui pagat per la Seguretat Social, i esdevé d'una complexitat enorme, enorme, tot. I com a pacients ho veiem, perquè quan anem a un especialista és que un metge, jo m'he trobat un metge que digui aquest senyor ha d'anar corrent a l'hospital i punt. I era veritat, i escolta, l'altre cas administratiu, fins que al final li va fent cas i la persona va poder ser ingressada.
3: Fem un torn de taula, com veieu el futur de la salut al Conflent?
5: Malament.
3: Eric?
6: Jo penso que es millorarà perquè surten més metges, més dentistes i arriben a tota Europa. Per exemple, de dentistes matriculats a l'Orde d'enguany, hi havia la meitat eren d'Europa. Hi havia 10.000 francesos, 10.000 europeus. I com que es formen molt metges i dentistes a tota Europa i que la França és atractiva a nivell de financer, arribaran, però no sé quina serà... Jo penso que d'aquí 10 o 20 anys anirà millor, però...
3: El que ningú pot atreure gent?
6: Encara sí.
3: Ja va.
7: Jo ho veig malament perquè tota la meva vida he vist els vells que deien que era millor abans.
6: Sí,
7: i ara sóc vell.
6: Doncs
7: comparteixo l'analítica. Doncs era millor abans. I com ho veig? Veig que estem mortals i si hi ha una progressió a fer és explicar a la gent que no estem immortals i donc que s'ha de ser un poc tranquil i que si 60 anys t'aixeca al matí i tens una dolor, millor, perquè si no en tens és que és mort.
8: Bé, doncs jo sense saber-ho soc vell també, perquè jo no, ja ho veig malament, però no perquè
0: Estic d'acord que vindrà molta gent i està venint molta gent formada i la gent formada hi serà, però el problema sempre són el mateix, els diners. I llavors estic veient que s'està retallant molt sí, en educació, en sanitat, és com si la sanitat, bueno, són vells, un altre per exemple, teníem una persona a l'EPAT, Francesc Català, que per cert funciona molt bé i que continuï, espero, i jo estava al costat de la infermera que va trucar, una persona amb

0: Jo crec que hi ha, dono, és curiós perquè us dono la raó, però al mateix temps tinc esperança, no? Perquè si algú ha de canviar el món, som nosaltres i els nostres fills. I com a pare tinc el deure també de dir que crec en un món millor, o almenys em barallaré, perquè, bueno, fora el romanticisme, però jo crec que la professió, com ell diu, que és una professió molt més formada que anirà arribant, però també al mateix temps jo la sento, el jovent que puja, més humans. Més humans amb el tracte. És a dir, que hem passat un període, potser m'equivoco, però jo és el que observo. Hem passat un període on tot era molt estricte, sóc jo que sé, sóc jo el que dic, a veure una a veure unes persones, uns professionals que a més del saber tenen el tracte, i això és d'agrair, perquè és que no deixeu de ser psicòlegs, i perquè del cos només en tenim un. I aleshores, vull dir, són persones que a més del ser, de la seva especialitat també saben comprendre, es preocupen pel context de la persona. Aleshores es poden veure les coses d'una altra manera.
1: Podreu escoltar Confluència en la seva totalitat divendres a les 7 de la tarda i dissabte a les 11 del matí.
2: Radio Arels, a Ceret, 88.2.

Aquest vespre, doncs, recordo que podreu escoltar l'emissió sencera de Confluència sobre la salut en Conflent. És a les 7 del vespre, la podreu tornar a escoltar demà a les 11. Doncs a les 9, com sempre, també Història musical d'un país, es parlarà aquesta vegada d'en Raimon. Nosaltres ens tornarem a trobar dilluns a la mateixa hora. Us desitjo un bon cap de setmana.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Manifestació demà al matí a Perpinyà pel clima, la vida, la pau i la justícia social convocada pels ecologistes. La manifestació serà a les 10 al Castellet i forma part d'una crida a l'àmbit estatal. Es faran a la mateixa hora manifestacions a més de 200 ciutats convocades per un miler d'organitzacions. Canviem de qüestió perquè l'Euroregió presenta avui el seu projecte Smart Greenwater davant dels Estats Europeus i de la Comissió Europea. Aquest projecte ha de servir per fomentar la digitalització de la gestió de l'aigua a diversos territoris, un d'ells Catalunya Nord. Xavier Bernat Sanz és secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrani.
2: Som líder d'un projecte que es diu en anglès Smart Green Water, que seria l'aigua verda intel·ligenta destinada als agricultors, i en aquest projecte europeu d'uns quants 3 milions d'euros estem associats amb altres socis de tota la península ibèrica i del sud de França. Trobar solucions tecnològiques, però també d'organització, perquè els agricultors puguin fer front a la sequera, al canvi climàtic, l'ús de reg de manera més intel·ligent, més apropiada. Presentarem el 25 de setembre als Estats, Comissió Europea, perquè sense tecnologies no pots fer front a aquests canvis.
1: I obrim el bloc esportiu perquè l'USAP s'enfronta aquest dissabte contra Bordeus a casa en un partit complicat després d'una clara derrota la setmana passada a Montpeller. Jeroni Vidal és cronista de rugby a Ràdio Arrels.
3: Bordeus són els que han guanyat la Copa d'Europa l'any passat. Primera cosa, és un equip ràpid i fins i tot hi ha forces internacionals. I d'un Bordeus és un partit on caldrà guanyar, efectivament, per validar un poc aquesta primera part de la temporada, que ens sembla un poc bona, per això, prou bona. I guanyar també, però serà difícil.
1: I també en esports, demà hi ha l'Ultra Trail Pirenè Catalana amb sortida i arribada a Palau del Vidre. Tot i això, és una cursa reservada pels esportistes experimentats perquè la ruta més curta és de 200 quilòmetres, travessant la Costa Vermella, l'Alt Empordà i tornant a entrar a Catalunya Nord per Costoja. Hi ha també una ruta de 300 quilòmetres travessant la Costa Vermella, l'Alt Empordà, passant per Castellfollit de la Roca, el Coll d'Ares i travessant tot el Vallespí. I pels que no en tinguin prou, hi ha una volta de 500 quilòmetres que fa la Costa Vermella, l'Alt Empordà, la Collada de Toses, Montlluís i el Coll de la Palomera. L'any passat van ser uns centenars els participants comptant totes tres categories. Obrim l'agenda cultural perquè també és intensa aquest cap de setmana, començant per avui, que la Bressola organitza un concert a Girona. El fan per celebrar els 50 anys d'aquestes escoles immersives a Catalunya Nord i actuaran Triquell, Maria Jaume, Pascal Comalada o Màxim Cayuela. Entre d'altres. El concert és a les 7 al Teatre Municipal de Girona. I aquest cap de setmana Perpinyà acull també el Saló del Disc i del Còmic, al Convent dels Dominics. A més, és també la Festa de la Cervesa al Palau d'Exposicions. En cultura popular hi ha Festa Major aquest cap de setmana a Argelers i també a Sant Genís de Fontanes, també és el Festival del Mar al Barcarès, la Festa del Parc Auleta, i a més, diumenge hi ha la Festa Gegantera de Ribes Altes amb gegants correfocs i també castells de les dues colles de Catalunya Nord. I ara el temps, l'Albert Noguer.
4: La previsió del temps. Albert Noguer.
5: Bon dia. Aquesta matinada hem tingut unes temperatures mínimes prou normals per un 25 de setembre, tot i que amb una repartició un xic estranya, 17 graus, per exemple, a Perpinyà, 18 a Ceret i 20 graus del Ban del Conflent, mentre que la mínima ha estat 11 graus a Cerdanya. Aquesta tarda, doncs, hi tornem a ser amb unes temperatures anormalment altes i molt per sobre de les normals. Per exemple, s'esperen 32 graus a Estagell i a Perpinyà, així com a Ceret i Prada, i fins a 26 graus a Oceja, mentre que el termòmetre a Prats de Molló arribarà als 28 graus. Tot això sota el sol. Demà dissabte, sol també, les temperatures encara per sobre de les normals, però baixaran una mica, amb màximes de 28 graus cap al Conflent i al Vallespí, 27 al Rosselló, 23 a Cerdanya. Diumenge, al matí, una mica més de núvols, vora mar, més serè a la resta del país, i les temperatures màximes, doncs, continuaran amb aquesta tendència a la baixa, amb poca diferència de la mar a la muntanya, de 24 a 26 graus. Malauradament, les precipitacions que alguns models meteorològics anunciaven a partir de dilluns, doncs segurament no arribaran abans de dimecres i de totes formes semblaria ser que seran molt poc abundants, tot just sota forma d'algun xàfec aïllat. Una previsió que caldrà confirmar en els pròxims dies.
0: Escolteu Ràdio Arrels.

7 hores de sol aquí per ara. A l'hivern quan són les 9 són les 8 hores de sol aquí.

pense que sóc un desfici enamorat.

Ramon Peleguero i Sanchís, amb el nom artístic de Raimon, és una de les veus més importants de la música catalana del segle XX. Raimon és fill de Xàtiva, al País Valencià, i ha estat una de les veus de la nova cançó, amb grans èxits com El vent. Raimon és fill de Xàtiva, al País Valencià, i ha estat una de les veus de la nova cançó, amb grans èxits com El vent, D'un temps d'un país, o El bròquil, a més de musicacions de grans poetes. L'any 1963, encara en ple franquisme, Raimon es va presentar al Festival de Cançó Mediterrània cantant Se'n va anar. El cantautor va guanyar el festival amb aquesta cançó, cosa que a vegades es considera com un dels inicis de la popularització de la cançó catalana del tardofranquisme. Aquesta popularització, però, va fer també que la censura franquista reprimís més aquests artistes. Raimon també va ser referent de molts artistes en llengua catalana, alguns dels quals fins i tot han cantat cançons seves.

pena, molts ja no tornaren, tampoc el Manuel. Et recorde, Amanda, els carrers mullant-se, anant a la fàbrica, allà on treballava.

0: història musical d'un país. Avui 10 minuts amb Raimon.
1: Radio Arrels, a Cabestany, 95.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Jornades d'història a Prats de Molló. Els 3 i 4 d'octubre, Prats de Molló acull les 5è jornades d'història dedicades als fets de Prats de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prats de Molló a la Constitució de l'Habana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carod Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. 5è jornades d'història, el 3 i 4 d'octubre, a Prats de Molló.
2: Radio Arrels, a Sant Joan Pladecorts, 88.2.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Manifestació demà al matí a Perpinyà pel clima, la vida, la pau i la justícia social convocada pels ecologistes. La manifestació serà a les 10 al Castellet i forma part d'una crida a l'àmbit estatal. Es faran a la mateixa hora manifestacions a més de 200 ciutats convocades per un miler d'organitzacions. Canviem de qüestió perquè l'Euroregió presenta avui el seu projecte Smart Green Water davant dels Estats Europeus i de la Comissió Europea. Aquest projecte ha de servir per fomentar la digitalització de la gestió de l'aigua a diversos territoris, un d'ells Catalunya Nord. Xavier Bernat Sanz és secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrani.
2: Som líder d'un projecte que es diu en anglès Smart Green Water, que seria l'aigua verda intel·ligent destinada als agricultors, i en aquest projecte europeu d'uns quants 3 milions d'euros estem associats amb altres socis de tota la península ibèrica i del sud de França. Trobar solucions tecnològiques, però també d'organització, perquè els agricultors puguin fer front a la sequera, al canvi climàtic, l'ús de reg de manera més intel·ligent, més apropiada. Presentarem el 25 de setembre als Estats, Comissió Europea, perquè sense tecnologies no pots fer front a aquests canvis.
1: I obrim el bloc esportiu perquè l'USAP s'enfronta aquest dissabte contra Bordeus a casa en un partit complicat després d'una clara derrota la setmana passada a Montpeller. Jeroni Vidal és cronista de rugby a Ràdio Arrels.
3: Bordeus són els que han guanyat la Copa d'Europa l'any passat. Primera cosa, és un equip ràpid i fins i tot hi ha forces internacionals. I donc Bordeus és un partit on caldrà guanyar, efectivament, per validar un poc aquesta primera part de la temporada, que ens sembla un poc bona, per això, prou bona. I guanyar també, però serà difícil.
1: I també en esports, demà hi ha l'Ultratrail Pirene Catalana amb sortida i arribada a Palau del Vidre. Tot i això, és una cursa reservada pels esportistes experimentats, perquè la ruta més curta és de 200 quilòmetres, travessant la Costa Vermella, l'Alt Empordà i tornant a entrar a Catalunya Nord per Costoja. Hi ha també una ruta de 300 quilòmetres travessant la Costa Vermella, l'Alt Empordà, passant per Castellfollit de la Roca, el Coll d'Ares i travessant tot el Vallespí. I pels que no en tinguin prou, hi ha una volta de 500 quilòmetres que fa la Costa Vermella, l'Alt Empordà, la Collada de Toses, Montlluís i el Coll de la Palomera. L'any passat van ser un centenar els participants, comptant totes tres categories. Obrim l'agenda cultural perquè també és intensa aquest cap de setmana, començant per avui, que la Bressola organitza un concert a Girona. El fan per celebrar els 50 anys d'aquestes escoles immersives a Catalunya Nord i actuaran Triquell, Maria Jaume, Pascal Comalada o Màxim Cayuela. Tant com me quedarà un alè de vida. Entre d'altres. El concert és a les 7 al Teatre Municipal de Girona. I aquest cap de setmana Perpinyà acull també el Saló del Disc i del Còmic, al Convent dels Dominics. A més, és també la Festa de la Cervesa al Palau d'Exposicions. En cultura popular hi ha Festa Major aquest cap de setmana a Argelers i també a Sant Genís de Fontanes. També és el Festival del Mar al Barcarès, la Festa del Parc Auleta. I a més, diumenge hi ha la Festa Gegantera de Ribes Altes amb gegants correfocs i també castells de les dues colles de Catalunya Nord. I ara el temps, l'Albert Noguer.
4: La previsió del temps. Albert Noguer.
5: Bon dia. Aquesta matinada hem tingut unes temperatures mínimes prou normals per un 25 de setembre, tot i que amb una repartició un xic estranya, 17 graus, per exemple, a Perpinyà, 18 a Ceret i 20 graus del banc del Conflent, mentre que la mínima ha estat d'11 graus a Cerdanya. Aquesta tarda, doncs, hi tornem a ser amb unes temperatures anormalment altes i molt per sobre de les normals. Per exemple, s'esperen 32 graus a Estagell i a Perpinyà, així com a Ceret i Prada, i fins a 26 graus a Oceja, mentre que el termòmetre a Prats de Molló arribarà als 28 graus. Tot això sota el sol. Demà dissabte, sol també, les temperatures encara per sobre de les normals, però baixaran una mica, amb màximes de 28 graus cap al Conflent i al Vallespí, 27 al Rosselló, 23 a Cerdanya. Diumenge, al matí, una mica més de núvols, vora mar, més serè a la resta del país, i les temperatures màximes, doncs, continuaran amb aquesta tendència a la baixa, amb poca diferència de la mar a la muntanya, de 24 a 26 graus. Malauradament, les precipitacions que alguns models meteorològics anunciaven a partir de dilluns, doncs segurament no arribaran abans de dimecres i de totes formes semblaria ser que seran molt poc abundants, tot just sota forma d'algun xàfec aïllat. Una previsió que caldrà confirmar en els pròxims dies.
6: Radio Arrels, a Sureda, 95.
7: Una hora 100% en català.
4: Radio Arrels.

Jean Fuster, Vicent Andrés Estellés, Ovidi Montllor, Maria Mercè Marçal, Guillem de Fat, Lluís Maria Xirinacs,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Els vells hippies van molt calents, semblen més purs, més nets de ment, però els vells hippies van molt calents. Rere ulleres rodones et repassen la dona amb un somriure innocent, però amb els ulls encesos en sang i les canes al vent. Els vells hippies obeeixen gurus i xamans, i diu que viuen en espais zen. Però Déu-n'hi-do i tapa't, nena, perquè ara diu que van més calents. Els vells hippies si fan cara de seta i no tenen mòbil ni adreça ni compte corrent, segur que no porten calçotets.

que fuma Maria. És per despertar el subconscient. Prefereixen banyar-se en estanys plens de merda abans que gastar una sola gota d'aigua corrent. Va, ja sé que tu no creus en l'amor lliure. Sempre has sigut un burgès indecent. L'amor és una mercaderia més aquí a l'Occident. Corromputs pels calés, sembla que visquem tots dins un convent. Però què hi ha de lliure en l'amor, penses tu, i de tan corrupte en el món, quan l'únic que passa

0: Ràdio Arrels.
1: La ràdio que sempre us parla en català.
2: Homes i dones del departament, escolteu la història d'un pobre xirmen que se n'és vistes i se n'és sentit, encara que sigui de fusta i torcit. A sa mare li van tallar el coll, per això va créixer una

pintat de groc. Amb una esparjada el van fer blau d'un cop, i com portava granets mocelluts, van fer les baremes pels tallar tot. Quina tristesa del sort maleït.

assustar i a fer mal. Surs de les costelles del pobre animal. I quan va haver jugat al seu bocí, el van gitar sol vell mig del camí. Un poc més tard, com passavi per aquí,

0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Manifestació demà al matí a Perpinyà pel clima, la vida, la pau i la justícia social convocada pels ecologistes. La manifestació serà a les 10 al Castellet i forma part d'una crida a l'àmbit estatal. Es faran a la mateixa hora manifestacions a més de 200 ciutats convocades per un miler d'organitzacions. Canviem de qüestió perquè l'Euroregió presenta avui el seu projecte Smart Green Water davant dels Estats Europeus i de la Comissió Europea. Aquest projecte ha de servir per fomentar la digitalització de la gestió de l'aigua a diversos territoris, un d'ells Catalunya Nord. Xavier Bernat Sanz és secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrani.
2: Som líder d'un projecte que es diu en anglès Smart Green Water, que seria l'aigua verda intel·ligenta destinada als agricultors, i en aquest projecte europeu d'uns quants 3 milions d'euros estem associats amb altres socis de tota la península ibèrica i del sud de França. Trobar solucions tecnològiques, però també d'organització, perquè els agricultors puguin fer front a la sequera, al canvi climàtic, l'ús de reg de manera més intel·ligent, més apropiada. Presentarem el 25 de setembre als Estats, Comissió Europea, perquè sense tecnologies no pots fer front a aquests canvis.
1: I avui hem de lamentar la mort d'Andreu de Díaz. Durant molts anys va ser una figura activa i compromesa amb la cultura catalana a Catalunya Nord. Nascut a Perpinyà però resident a Baó, va estar vinculat amb la penya dels Dragons Catalans del Riberal i l'Associació Iranou de Baó. I va ser un dels impulsors de la trobada de la catalanitat a Catalunya Nord l'any 2002, que després es convertiria en l'Identicat. I obrim el bloc esportiu perquè l'USAP s'enfronta aquest dissabte contra Bordeus a casa en un partit complicat després d'una clara derrota a la setmana passada a Montpeller. Geroni Vidal és cronista de rugby a Ràdio Arrels.
3: Bordeus són els que han guanyat la Copa d'Europa l'any passat. Primera cosa, és un equip ràpid i fins i tot hi ha força internacionals. I d'un Bordeus és un partit on caldrà guanyar, efectivament, per validar un poc aquesta primera part de la temporada, que ens sembla un poc bona, per això, prou bona, i guanyar també, però serà difícil.
1: I també en esports, demà hi ha l'Ultratrail Pirineu Catalana amb sortida i arribada a Palau del Vidre. Tot i això, és una cursa reservada pels esportistes experimentats, perquè la ruta més curta és de 200 quilòmetres, travessant la Costa Vermella, l'Alt Empordà i tornant a entrar a Catalunya Nord per Costoja. Hi ha també una ruta de 300 quilòmetres travessant la Costa Vermella, l'Alt Empordà, passant per Castellfollit de la Roca, el Coll d'Ares i travessant tot el Vallespí. I pels que no en tinguin prou, hi ha una volta de 500 quilòmetres que fa la Costa Vermella, l'Alt Empordà, la Collada de Toses, Montlluís i el Coll de la Palomera. L'any passat van ser uns centenars participants comptant totes tres categories. Obrim l'agenda cultural perquè també és intensa aquest cap de setmana, començant per avui, que la Bressola organitza un concert a Girona. El fan per celebrar els 50 anys d'aquestes escoles immersives a Catalunya Nord i actuaran Triquell, Maria Jaume, Pascal Comalada o Màxim Cayuela. Tant com me quedarà un alè de vida. Entre d'altres. El concert és a les 7 al Teatre Municipal de Girona. I aquest cap de setmana Perpinyà acull també el Saló del Disc i del Còmic, al Convent dels Dominics. A més, és també la Festa de la Cervesa al Palau d'Exposicions. En cultura popular hi ha festa major aquest cap de setmana a Argelers i també a Sant Genís de Fontanes, també és el Festival del Mar al Barcarès, la festa del Parc Auleta, i a més, diumenge hi ha la festa gegantera de Ribes Altes amb gegants correfocs i també castells de les dues colles de Catalunya Nord. I ara el temps, l'Albert Noguer.
4: La previsió del temps. Albert Noguer.
5: Bon dia. Aquesta matinada hem tingut unes temperatures mínimes prou normals per un 25 de setembre, tot i que amb una repartició un xic estranya, 17 graus, per exemple, a Perpinyà, 18 a Ceret i 20 graus del Vall del Conflent, mentre que la mínima ha estat d'11 graus a Cerdanya. Aquesta tarda, doncs, hi tornem a ser amb unes temperatures anormalment altes i molt per sobre de les normals. Per exemple, s'esperen 32 graus a Estagell i a Perpinyà, així com a Ceret i Prada, i fins a 26 graus a Oceja, mentre que el termòmetre a Prats de Molló arribarà als 28 graus, tot això sota el sol. Demà dissabte, sol també, les temperatures encara per sobre de les normals, però baixaran una mica, amb màximes de 28 graus cap al Conflent i al Vallespí, 27 al Rosselló, 23 a Cerdanya. Diumenge, al matí, una mica més de núvols, vora mar, més serè a la resta del país, i les temperatures màximes, doncs, continuaran amb aquesta tendència a la baixa, amb poca diferència de la mar a la muntanya, de 24 a 26 graus. Malauradament, les precipitacions que alguns models meteorològics anunciaven a partir de dilluns, doncs segurament no arribaran abans de dimecres i de totes formes semblaria ser que seran molt poc abundants, tot just sota forma d'algun xàfec aïllat. Una previsió que caldrà confirmar en els pròxims dies.
0: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
1: Escolteu, Ràdio Arrels, ahir 24 de setembre ens va deixar Andreu de Dies. Durant molts anys va ser una figura activa i compromesa amb la cultura catalana de Catalunya Nord i ara escoltarem el programa Memòria que van registrar fa uns anys amb Berenguer Ballester.
6: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
7: Soc a Bou, al Riberal, per fer memòria amb un home que ha presidit, jo diria, una de les associacions culturals catalanes més actives i presideix una de les penyes més importants dels dracs catalans. Andreu de Dies, bon dia.
8: Bon dia, bonguet.
7: I gràcies de m'acollir a casa teua.
8: Bé, no, normal.
7: I d'haver acceptat fer memòria. Has estat, doncs, president d'Aire Nou, sí, del 2000 al 2006, i ets el president i creador, podríem dir també, sí, de la Penya Dragons del Riberal, des de la seva creació el 2008. Quan dic que Aire Nou és probablement l'associació cultural més activa de Catalunya Nord, és veritat, no?
8: Sí. Sí, jo ho penso, és perquè sí, que m'havia agradat de ser aeronau, eh?
7: Va ser president durant 6 anys, tu?
8: 6 anys, sí. I doncs guardi records molt bons d'aeronau.
7: En parlarem.
8: Sí.
7: I quan dic que la penya d'Aragons del Riberal és una de les més importants, també és veritat?
8: Sí, per ara és la tercera, però en moment ha estat la primera, potser. Però ara és tercera i més muntrem que som aquí, que la Riberal és aquí, a l'estadi.
7: Vas acabar una presidència a Aire Nou i vas començar una altra amb la, sí, amb la penya i a més ets president de la comissió de germanament.
8: No, sí, que això comença, això és pas encara ben bé fet.
7: Ho comentarem també.
8: És en bon camí.
7: Sí, doncs això. Tens... Tens fusta de president, saps organitzar i saps manar.
8: Sí, és que avui dia trapem poca gent per fer feina, per això, per les associacions i tot això. Sé pas si la gent tenen por o si són... Sé pas, sí, mais hi ha poca gent que vulgui se posar endavant per fer coses com això.
7: Jo t'he vist com a president d'Aire Nou i t'he vist molt actiu. Ets una persona...
8: És això. M'agrada que la gent poguessin fer coses, sí, i passar bons moments. I això m'agrada. I doncs quan faig una cosa i que veig que la gent s'ho estimen bé i que es passen bé, som content. És això.
7: Andreu, parlem de les teues dues famílies. Comencem pels de Dies, costat pare, de Bou.
8: Sí, de Bou. Bon, l'avi ha treballat una mica cap a Vilallonga del Monts, allà a Montesquieu, jo penso que... Ara, on hi ha ara al Liceu La Grange,
7: sí.
8: Aquí.
7: D'acord, donc, de pagès.
8: De pagès, sí. I donc, si després han vingut a fer a bou, tenien terres i donc han fet de pagès.
7: I l'àvia també de bou? L'àvia sí, del sí. Pare, havia costat pare, vull dir, eh?
8: Sí, sí, era de bou.
7: D'acord.
8: I l'àvia també era de bou.
7: Sí, sí. I el pare també de bou?
8: Sí, sí. Mon pare ha nascut aquí al Fort, a la Seiera de
7: bou. D'acord, aquí. Estem al costat, estem en una zona amb cases...
8: Sí, estem quasi, noves, quasi eh? Al centre del sí. Poble. Sí, tinc ma mare que s'està encara aquí.
7: I el teu pare què ha fet com a treball?
8: A bé, treballava a Can Copet.
7: A Can Copet, com, sí. Com tu, ja ho sí. Veurem. D'acord.
8: Des de quan, abans que jo naixi, sí. Ja treballava a Can D'acord. Copet i ha arrestat per això de fer d'épicier a Perpinyà,
7: sí.
8: Amb ma mare, i després ha tornat a Can Copet quan han plegat.
7: Molt bé, ho comentarem. I la família ha costat mare de Sant Marçal.
8: Sí, del costat de son pare, a ma
7: sí.
8: Mare,
7: sí.
8: Del meu avi.
7: Doncs. Sí, sí, i de l'àvia ho saps?
8: L'àvia pensi que és de bou, que era de bou.
7: Sí. D'acord. I la mare va néixer...
8: No, va néixer a Perpinyà, però sí. Ha viscut potser una mica a Sant Marçal, però ha viscut sobretot a Bou.
7: Tu neixes al 57, bé, neixes a Perpinyà.
8: Sí, a la clínica sí. De Platana.
7: Com molta gent.
8: Com molta
7: en
8: gent.
7: En aquella època.
8: És això.
7: La família més està a Bou.
8: Sí, sí.
7: És a dir, que creixes a Bou, eh?
8: Sí, això.
7: D'acord. Bon,
8: m'estic fins a 5 o 6 anys.
7: Sí.
8: Després anem a Perpinyà perquè els meus pares compren una epiceria.
7: Sí.
8: Doncs hi hem quedat, pas, 7 o 8 anys, potser, no me'n recordi pas. I després hem tornat donc, a Bou.
7: On era l'epiceria?
8: Avinguda de Marcelin Albert.
7: D'acord.
8: Pels que coneixen, em fa ser la boulangeria Mathieu. Aquí.
7: Tens records d'aquells anys a,
8: sí, sí,
7: a Perpinyà?
8: Sí, m'hi he passat bon temps sí. A Perpinyà.
7: I ajudaves la família
8: bueno,
7: a vendre?
8: A menjar, sí.
7: A menjar, sí.
8: A menjar els beneficis. I no, no, era massa petit.
7: D'acord.
8: Però a l'època anava allà hi havia les Tuileries que hi havia sí. Allà i tot aquest barri qui coneixi. Ah, sí, sí, no, no.
7: Vas un poc d'escola a Bou i després vas a Sant Jan, no?
8: No, a Oarà, de Bou.
7: Ah, d'acord.
8: Faig una mica el darrer any de maternella, sí. Pense, i després un any o dos a... Penso que se'n diu Jalzé, ara.
7: Sí.
8: I després me'n vaig a Sant Joan.
7: I el català el tens a la família?
8: A la família, sí. Pas com mare, perquè hi ha molta pressa a Aeronou. Eh?
7: Sí?
8: Sí, sí. Hi ha molta pressa al català a Aeronou,
7: sí.
8: Amb això dels casals catalans, i tot... No, no, hi ha après molt aquí.
7: A tu, el pare i la mare et parlen català?
8: Sí, sí. Bon, ara mon pare és mort, sí. Però ma mare parla sempre en català.
7: Ah.
8: Amb gent parla francès, però...
7: Sí, sí, sí, però... a la família...
8: Sí, sí.
7: A tu et parlava català?
8: No, sí.
7: De petit, eh?
8: Sí.
7: He dit ja, Andreu de Díez, que ets el president i creador de la penya Dragons del Riberal, estem parlant de Rubia 13,
8: sí,
7: doncs.
8: Sí, això.
7: Bou és terra de
8: sí.
7: Rubia 13, no?
8: Sí, bueno, de 13 i de 15, eh? A Bou hi ha hagut tot, Bou 13, Bou 15, hi ha futbol també, hi ha de tot, i bé. Tothom s'ho passa... Hi ha pas cap massa...
7: No hi ha pas confrontació?
8: Confrontació entre 13 i 15, no. Tothom espia tot.
7: I tu jugues de petit al rugby?
8: Sí, he començat, al Gallià Club Perpinyaní, a l'època quan
7: éreu a Perpinyà.
8: A Perpinyà sí.
7: Sí.
8: I després he vingut aquí, hem jugat a 13 a Sant Esteve, amb petit. I després he anat a 15 a Pesillà, aquí de Pesillà fins a la primera. Després he tornat a passar a 13, a Toulouse. Toulouse, i després un poc a Sant Esteve, 2 anys a Ribesaltes, i després Bou 13.
7: Tens una preferència entre el 13 i el 15 a l'hora de jugar?
8: A l'hora de jugar m'estimi millor el 13 perquè tocava més la pilota. Que a 15 com jugava a Talonor, a l'època era pas com avui que juguen, que sí que calia anar, calia posar el cap, com sí. Deien. Ah, que, bon, avui dia es priu el 13 que el 15. Cal conèixer les regles i més...
7: Tu has creat una penya del 13.
8: Sí. A nivell del joc m'estimi millor el 13 que el 15. El 15 trobi que és massa llarg.
7: Sí, és més lent, no?
8: És més lent, sí. Sobretot quan hi ha una melee, que hi ha una tuixa, sempre ha de recomençar i que sí, que hi... Que a 13 no. El temps sí. De joc efectiu és més important.
7: Sí, el 13 que el 15.
8: Sí.

0: Andreu de Dies, tu als 16 anys ja et poses a treballar.
1: Sí, perquè arribo massa bo a l'escola. M'agradava molt l'escola, sí? Quan arribo de fora.
0: D'acord.
1: Doncs,
0: tens mal... pare... Tens dolents records de l'escola, doncs?
1: Sí. Sí, eh? Sí. No, pas dolents records, perquè hi anava pas.
0: Hi anaves pas?
1: No.
0: D'acord.
1: Perquè cada vegada, sobretot, has de... Els darrers anys d'escola les he fet a la granja, sí, a l'escola, a la facultat de català. Mm. I doncs era cap de classe i el darrer any he fet 6 mesos de greva.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Tu, o has organitzat una...
1: Organitzar mi greva.
0: Per què?
1: Un cop per la cantina, un cop per això, un cop per allò...
0: I tot per no fer classe, tot, tot per això. No...
1: Sí.
0: D'acord.
1: I doncs... mon pare m'ha dit, a Pasqua, m'ha dit, escolta, jo me'n vaig a pagar l'autobús si vas posar a l'escola. Allez, hop.
0: A treballar.
1: A treballar.
0: I et posa a treballar?
1: Mesos, a 2 mesos de passar el CAP.
0: Ah.
1: He plegat. I doncs m'ho ha posat allà a Can Copet.
0: A Can Copet, estem parlant de l'empresa de treballs públics de
1: sí,
0: Jacques Copet.
1: Sí, sí.
0: A Canet.
1: Aquí, sí, sí, eh? És això. Sí.
0: I vas a treballar a Canet, doncs? I,
1: no, perquè l'empresa era a Perpinyà, ha vingut de Gran Bretanya. I doncs, bon, hi treballaven tot arreu del departament.
0: Mm-hmm.
1: I doncs, bon, m'han fet treballar aquí i, bon... I aquí, això era una cosa que m'ha agradat molt, de seguit, perquè ja que mon pare abans me portava, quan treballava el dissabte, que jo n'havia pas a l'escola el dissabte, okay, m'anava amb ell a menar un aparell, un enginy.
0: Sí, sí.
1: I això m'agradava molt. Això.
0: Et deixava menar un enginy?
1: Sí, amb ell. Uh-huh. Perquè... Del temps que, per exemple, amb els companys esmorzaven,
0: sí,
1: jo feia...
0: Veus un torn?
1: Ah, això.
0: Perquè el teu pare hi treballava, aquí. Eh?
1: Ah, sí, sí.
0: Vas començar als 16 anys i vas acabar sent, bo, durant molts anys, conductor de treballs.
1: Això.
0: Eh?
1: He fet tot el que és possible dins dels treballs públics.
0: Sí. Jacques Copet, batlle de Canet, durant 18 anys.
1: Això.
0: Del 71 al 89. Sí. Quan Arleta Francó, que havia estat la seva adjunta, no?
1: Sí, sí.
0: El va batre.
1: Sí.
0: El vas conèixer bé, el Copet?
1: Ah, sí, sí, el vaig conèixer bé i era un home molt, molt intel·ligent i un home molt generós també,
0: sí?
1: Que semblava pas perquè quan el coneixes pas, bon, però si és pas ell, jo seria pas el que he estat.
0: Ah, no?
1: No. És ell que m'ha construït, diré.
0: Sí. Et va ajudar, doncs?
1: Sí, sí, em va ajudar molt. Al cap de 6 mesos que era a l'empresa, em va posar a una escola al costat de Salon de Provença. Sí, sí, i em pagava tot, el tren, tot.
0: Una escola de batiment?
1: Sí, sí, per conduir en gent.
0: D'acord.
1: I després, a poc, a mesura, m'ha fet pujar, i he conduït tots els enginys possibles que hi hagi dins dels treballs públics, dels més petits als més grossos. I voilà, i després m'ha fet pujar, i fins a arribar a com això. Li dec molt coses. Sí.
0: Jacques Copet va, podríem dir, crear el Fort de Canet, no?
1: Sí, sí. Bé, era una cosa que existia.
0: Sí, però era molt petit, no?
1: Era molt petit, però sí. El va eixamplar, el va allargar... Si tenia l'idea de'l fer arribar quasi a la porta de Perpinyà, eh?
0: Sí?
1: Ah, sí, sí, jo he vist els plans, que hi havia... Una mica com... Volia fer una mica com Empúria.
0: Volia fer una canal, un canal?
1: Sí, sí, canals i lotissaments, i que t'arribes amb la barca,
0: sí, sí.
1: Te'n vas a la casa, i sí, sí, volia fer això.
0: Era un personatge, no?, també, ja que Copet.
1: Ah, sí, sí,
0: sí,
1: un gran personatge.
0: Sí.
1: Era un visionari. Bon, tothom sap que els Millonarios són pas estimats.
0: No, va tenir moltes crítiques també, evidentment,
1: sí, sí,
0: esclar.
1: Sí, sí.
0: Va morir el 2011. Ah.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Andreu de Dies, el 1995 tens 38 anys.
2: Això.
1: I es crea Aerenou de Bou.
2: Sí.
1: En aquell moment els fundadors són Martina Figueres, Maurici Girard, Helena Hervé Pi, Alberta Pla i Francesc Pugó, i Dolors Serra i Josep Serra, i Jaume Verdaguer,
2: sí,
1: que serà el primer president.
2: Això.
1: Tots de Bou.
2: Sí.
1: Els coneixies?
2: A veure, sí.
1: Clar.
2: Sí, perquè mon pare hi era aquí de dins.
1: El teu pare era, a la creació,
2: però era, si vols, la creació s'ha passat d'una sessió entre...
1: Sí.
2: Bau retro, que se'n deia Bau retro, Bau per demà, em sembla. Voilà, és això. I hi ha hagut coses bon, que anaven pas bé, donc, han separat els dos. Bon, mon pare, com coneixia els uns els altres, s'ha quedat aquí al mig, però un moment ha passat a... era una mica Aerenou.
1: Aerenou.
2: Mm.
1: Per què creus que va decidir passar a Aerenou d'un pare?
2: Perquè li agradava, però mai ha estat soci a Aerenou. Ha estat un poc... Ha deixat Bau retro.
1: Voilà. I tu no hi entres encara al començament perquè jugues a rugby encara.
2: Sí, i quan anaven en el Fogar, després sí, del partit i tot això, sovint i encontraven Aerenou, la gent d'Aerenou.
1: Sí.
2: La gent d'Aerenou a l'època eren, no sé pas, una quinzena o...
1: Sí.
2: S'estaven, eren aquí i allà al Fogar,
1: sí,
2: a fer coses baixes, bon. I nosaltres quan arribàvem sabíem pas què fer, érem joves que, i plen de... I un dia el Josep ens ha dit: veniu, me'n vaig a vos mostrar fer castells. I què és això?
1: I què és això?
2: Veniu, anem a la plaça, allà al Fogar, barra canviat, aquestes coses, i ens ha dit: bé, feu com això, i això ens ha agradat, de nos posar les uns uns als altres, i com tenien nins i nines que eren petits a l'època, bé, pujaven, i això ens ha agradat, i d'aquí ha partit la cosa que...
1: Doncs vas posar a fer castells amb ells.
2: Ah, sí, sí, sí. I he quedat a fer castells temps. I ara que hem fet el primer castell de 7, la primera torre de 5, amb el Cortada. He fet un pilar a la plaça del Blat a Valls, i amb la Joana i la Laura. Que això és un molt, molt bon record.
1: Que eren nines petites, eh?
2: Eren nines... Oh, la Joana ja era una mica gran, però la Laura sí era petita. I és que a l'època posàvem pas casc.
1: No, les enxanetes...
2: Les enxanetes
1: anaven doncs, sense casc, eh?
2: Ah, i doncs, no, jo anaven a Mallorca, anaven a fer castells a pertot, eh?
1: El 97, Aerenou crea doncs, la primera colla castellera, de Catalunya Nord, els castellers del Riberal. El 99 és la primera colla de foc.
2: Sí, aquí hi era també.
1: Els Diables, tu també hi eres.
2: Sí, feia bicicleta.
1: Ah, d'acord, hi ha una bicicleta que...
2: Una bicicleta amb el foc de pertot. No?
1: Sí. Sí. No tenies por, no?
2: No.
1: No has tingut mai por, tu?
2: No, no. I aquí, topim, pam, pim, i... Bom.
1: Doncs havíeu d'anar descobrint tots els aspectes de la cultura popular, no?
2: Sí, això. Això m'agradava molt.
1: Sí,
2: sí. Sí. I a més d'això, com deia després, jo anava a representar Aerenou en els casals d'arreu del món. I això sí, també m'agradava molt. Això, també.
1: Què volia dir? Que havies d'anar a llocs?
2: Sovint era a Barcelona, una vegada a Girona. I després, cada any, fins no, penso que era cada dos anys, era a Barcelona. I hi havia gent d'arreu del món.
1: I tu havies de representar Aerenou de Bou.
2: Casal de Bou.
1: T'agradava això?
2: Ah, sí, m'agradava sí, molt això. He coneixit gent... Anaven dins dels palaus a Barcelona allà i tot. I...
1: Sí.
2: No, no, no, era molt, molt interessant.
1: I el 2000 ets elegit president d'Aerenou.
2: Sí. I això també m'agrada. Bueno, era... És a dir, que aquí anava bé perquè hi havia gent que feia feina. Sí. Doncs hi havia l'Hervé, hi havia la Marie López i tot això, Helena, i tots feien amb Francesc Pujó, tots feien, quan hi havia una cosa a fer, deies, bon, faràs una lletra, o quan ja iràs a la banca, coses com això, tot, cadascú havia el seu...
1: La seva feia feina, sí, sí,
2: sí. I donc marxava molt bé, sempre marxava molt bé, sí. Perquè existien sempre. Mais voilà, no, ils sont passats de molts bons moments.
1: Va ser 6 anys president d'Aire Nou, sí. És en la teva presidència és quan s'organitza Identicat. Primer parlàveu de trobada de la catalanitat.
2: La meva idea era de fer una trobada de la catalanitat.
1: Sí.
2: Perquè trapavi que aquí a Catalunya Nord se feia pas una festa com això. Llavors, la meva idea era que d'inici a fer això a Bou i que tota la gent que se sentia catalana vingui a fer festa, perquè hi havia programes, bons programes,
1: sí, sí,
2: fet
1: sí,
2: venir
1: sí.
2: Coses. I doncs, i ha pas massa marxat això. La gent no s'ha massa desplaçat els primers anys i tot. I bon, mais han continuat, encara existeix.
1: Perquè fèieu venir grups de música,
2: ah, sí,
1: importants, teatre també.
2: I tot, teatre, i tot gratuït.
1: Sí, tot gratuït.
2: Tot gratuït.
1: Sí, sí.
2: I perquè ça, això és important també per jo, que la gent poguessi passar moments a veure coses sense que els costi... Jo penso que quan tens una associació que hi ha benevoles i coses com això, ets pas aquí per fer sous. Ben segur que cal sous per fer la tresoreria, sí. I tot això, en cal. Però és pas la pena de voler guanyar. Doncs jo ho veig com això. I, voilà.
1: El que guanyàveu fent castells, per exemple, posàveu per organitzar altres coses.
2: Això, bon,
1: no?
2: Per posar... Per,
1: sí.
2: Bon, teníem tresoreria, perquè a l'època tenien molta subvenció de la regió,
1: sí.
2: Perquè a l'època teníem la Coleta Tinière, que era...
1: De Bou.
2: Donc, de Bou,
1: sí.
2: Donc, bon, anava bé, jo he estat allà...
1: Que era consellera regional,
2: en aquell moment. Regional, sí. Sí. A Montpellier, donc, amb en Georges Freix a l'època, donc, sí. Bon, anava a peu près. I donc, jo anava a Montpellier, me deia com calia fer el dossier, feia el dossier, anava a cercar, i cada any nos donava, bon, 10.000 euros,
1: okay.
2: Coses com això. La Generalitat també...
1: Sí.
2: De fet, d'anar als casals i tot això, també bé, calia fer una lletra, nos donaven també molt, sí. Molt sous.
1: I aquells anys, anys 2000, Aire Nou creix molt, no?
2: Ah, sí, sí.
1: Sí.
2: Aquí, aquests 6-7 anys, bon, hem tingut la sala també
1: a la Bilbao,
2: allà, a la Bilbao,
1: sí.
2: que bon, l'Ajuntament ens ha fet a el més gros, però som nosaltres que ens hem pintat i tot això. Donc, adobada, com... I tot això ha fet venir gent. Hi havia, bon, a l'època hi havia molta gent de Bou, perquè tots els companys que del rugby, tot això, les nins, les nines i tot, i els del Bustan i tot, tot han vingut. Donc, érem molts. I bon, i marxava bé, sí. En tenim empreses privades que ens donava que sponsors i tot això.
1: Perquè aquestes activitats de cultura popular permeten la participació de tota la família.
2: De tota la família i de tot el que vol. Vols s'hi afegir, bé, sí, sí. Pas cap problema. Hi ha plaça per tothom dins de coses com això.
3: No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer.

0: Avui faig memòria a Bou, amb Andreu de Díaz. És una tarda del mes de març, començaments del mes de març del 2023. Andreu, l'octubre del 2006, deixes de ser president d'Aire Nou, i l'any següent, el 2007, crees la penya dels Dragons del Riberal.
1: Això.
0: Els Dracs Catalans han començat un any abans.
1: Això, hem anat a veure, bon, i donc, com agradava a molta gent. Bon, havien seguit abans que siguin els Dracs, eren l'UTC, donc tot això. O, sabien com anava les coses. I donc, després, com era un equip professional, donc, això mai ho havíem vist. Donc. Hem seguit un poc i després hem decidit, donc, de manera de facilitar sempre Priol a la gent l'accés al stadi i a se poder abonar, hem creat això, la penya del Riberal.
0: La creació dels Dracs Catalans és un canvi importantíssim.
1: Ah, sí.
0: Revolucionari gairebé, perquè es passa d'un equip local a una altra cosa, finalment.
1: Ah, sí, d'un equip amateur, disons, a un equip professional de rugby a 13.
0: I això per a vosaltres era ben vist?
1: Sí,
0: o no va haver-hi discussions?
1: No. Era... havia de ser com això, perquè el rugby a 13 començava de... Bon, sempre, encara puja pas, però ha posat una mica de llum sobre el rugby a 13. Molta gent miren de l'estofar, però existeix encara.
0: Ah, sí? Molta gent miren de l'estofar?
1: Sí. A la televisió se veu pas, i la gent miren petanque tota la tarda a la televisió, o bé curses de caisse de savon, i el 13 ho passa pas a la televisió.
0: Mais ho passen, no?
1: Enguany passa pas.
0: No.
1: Sí, passen a l'Urbia 13, però a l'Austràlia. Això és televisat. En nosaltres no.
0: I aquí a Catalunya Nord, seu a l'ombra de l'USAP? Ara no tant, eh?
1: Sí, no tant, perquè jo penso que la gent ara prenen més a més que els joves hi venen, bé, van a veure l'USAP, van a veure el 13, jo ho faig, jo dissabte era a l'USAP, no, el dissabte abans era a l'USAP i dissabte era al Drax.
0: Sí.
1: No.
0: L'11 de febrer del 2006, els Dracs Catalans disputen el primer partit a la Superliga anglesa. Ho recordes, això?
1: Sí, plovia samals, sí. I han guanyat l'equip històric de Gran Bretanya, que era Wigan. I els van
0: guanyar els Dracs.
1: Els Dracs van guanyar. Sí, el primer partit els Dracs van guanyar. I bon, després vam perdre tot. Però...
0: el primer any no va ser gaire bo, no?
1: No.
0: Després,
1: no,
0: mais...
1: després sí, mais bon, el primer any no tenien pas...
0: Els jugadors que calia,
1: esclar. Ah, sí, hi havia molt nivell a Anglaterra.
0: Ja ho hem dit, que el 2007 creies la penya del Riberal.
1: Això. Pas tot sol, amb gent de Sant
0: Esteve. Però segur que la idea va ser teua, no?
1: Sí.
0: Veus? La tercera més important.
1: Sí.
0: Després de?
1: Després Illa de Tet i a Canus. Els amics de Canus.
0: Tenen més gent, ells?
1: Sí.
0: I com és que tenen més gent?
1: Perquè tenen un club de rugby i la gent que hi ha al voltant d'aquest club, prenen la carta a l'un o l'altre, i que nosaltres tenim pas.
0: Teniu un Bou 13.
1: Sí, però n'hi ha de gent que van a veure Bou 13 que prenen la carta aquí a la penya, però bon, deu ser 10 persones, només. Nosaltres som quasi que socis dels Dracs. Après, a Sant Esteve és la mateixa cosa. Hi ha gent que se'n van a veure l'equip que juga a Sant Esteve, mais tots són pas amb la penya del Riberal.
0: La penya del Riberal, que organitza, com les altres penyes, viatges a Anglaterra, no?, per donar suport a l'equip.
1: Bon. Quan
0: heu anat a Wembley, per
1: exemple.
0: Wembley,
1: dues vegades.
0: Sí. Sí. A la final del 25 d'agost del 2007, davant de més de 80.000 espectadors, els Dracs perden.
1: Sí. Aquí, en aquest any, havíem fet tres avions.
0: Avions?
1: Sí, tres avions.
0: Que, de per organitzar de això?
1: Per organitzar això, bé... Heureusement que tinc un amic que m'ha ajudat, que és el Mathieu Quedimi, aquí de Sant Esteve, un antic jugador de 13 també, que m'ha ajudat perquè ell parlava anglès, tenia una coneixença allà, i heureusement perquè tot sol m'hagués passat.
0: Aquell 2007 els Dracs perden davant de St. Helens per 30-8. Recordes bé això?
1: Sí, sí. Però,
0: decepció?
1: No, perquè el partit ha estat agradable, amb rivalitat. A 13, fa molta reta de fer punts. A vegades el score no vol dir res.
0: No?
1: No. Sobre la fisionomia del partit. Que...
0: Van competir, doncs?
1: Sí, sí, sí, sí. No, van ben jugar.
0: Anar a una final i tornar havent perdut?
1: Com era la primera vegada que feien una cosa com això, era fantàstic. Que el primer any jo, havien organitzat també viatges a Wigan, a Leeds, a coses com això, i doncs, perquè a l'època també d'anar a Anglaterra costava pas massa car.
0: Ara sí, ara és més car.
1: El doble, ara.
0: Hi ha un altre final, 11 anys més tard, del 2018, quan els Dracs es proclamen campions de la Copa Xalanja, també a Wembley, van guanyar el Warrington per 20-14.
1: Això,
0: aquí sí que va ser...
1: Aquí era fantàstic, sí, sí.
0: Com va ser la tornada?
1: Era fantàstic, ara. El dia del partit era una cosa tinc els xiquets encara aquí.
0: Wembley és molt especial, no? M'han dit
1: Quan, la primera vegada quan em van anar a Wembley era al mig de res i ara
0: hi ha tot,
1: és al mig de tot ple d'edificacions és bonic Wembley.
0: El 2018, quan guanya aquesta final a Wembley, els Dracs catalans són el primer club no britànic a guanyar la competició.
1: Això, sí, sí. I ens ho hem fet pagar l'endemà després.
0: Per què?
1: Perquè hi havia un arbitratge un poc... i encara,
0: Vol dir que no els hi agrada que guanyi un equip no britànic?
1: Els anglesos són particulars,
0: Són molt anglesos, no?
1: Són anglesos, sí. Potser de vegades tenen coses que hauríem de tenir nosaltres també, però deixen res.
0: Crec que la penya del Riberal, que presideixes, Andreu de Díaz, també organitza l'acolliment dels suporters dels equips anglesos aquí.
1: Això ho hem fet, els agrada pas massa venir.
0: No?
1: No. No, perquè mengen pas com nosaltres. Doncs han vingut una vegada o dues, pensi, quan hem fet torrar, hem fet coses...
0: I no els agrada això?
1: Sí, això sí, però la salsitxa, per exemple, els agrada pas...
0: Són especials, també.
1: Són especials.
0: Són diferents, vaja.
1: Són diferents per menjar i mengen pas...
0: Vau fer una caragolada una vegada amb ells?
1: Sí, sí.
0: I què? I mengen caragols, ells?
1: Sí, mengen pas massa. No, hem mirat un any, hem fet també amb certains amicals, hem fet una caragolada gran al Zaler Maiol, a Perpinyà.
0: Sí, sí.
1: Això hi havia marxat bé i els anglesos han vingut, però caragols en menjaven pas i finalment... S'han pas quedat a menjar. Mengen coses un poc especials.
0: Heu fet calçotades, també?
1: Sí, nosaltres encara diumenge n'hem fet una a Sant Esteve, al costat amb la penya, cada any en fem una. Sí, sí. Diumenge eren 140.
0: La Superliga enguany, bé, estem al mes de març, doncs començaments del mes de març, ha començat, ha jugat dos matxs,
1: dos matxs, sí, sí, dos partits.
0: Ha guanyat?
1: Sí, un allà i un aquí a Brutus.
0: Amb quins ànims la penya veu aquesta temporada?
1: Enguany sembla que serà difícil, però el joc aparteix en els jugadors.
0: Sí.
1: Nosaltres mirarem de ser darrere per posar, i, sí, però si, si al mig de, del terreny els jugadors no fan res, bé...
0: I arriba això, que no facin res?
1: Oh, hi ha anys que, sí? Que ha arribat, sí. Hi ha un any, me recordo pas quin és, hem tingut de jugar a la darrera plaça, com potser, potser que l'USAP farà enguany. Eh bé, nosaltres ho hem fet. Era difícil, molt difícil això, perquè... Voilà, donc,
0: Però vaja, et fa patir més l'USAP que no pas els Dracs, no?
1: La mateixa cosa. Sí.

0: Andreu de Dies, has explicat que ha jugat a rugbi tant el 13 com el 15, sí. Fins als 40 anys, sí. Des de petit.
1: Sí, sí.
0: I des que ets jubilat,
1: sí,
0: et dediques al triatló.
1: És això. Sí, sí.
0: Tres disciplines esportives.
1: Sí,
0: no?
1: És a dir que, bon, ja abans feia curs a peu i trail a muntanya i tot això. Però tinc els genolls que se'm van un poc de costicus i doncs m'he posat a fer triatló perquè cal menys córrer. Donc,
0: però cal córrer també.
1: Cal córrer també, sí. Però menys.
0: Ah.
1: I doncs me puc dir, faig això, ho faig...
0: Són disciplines ben diferents. Natació, ciclisme i córrer.
1: I curs a peu, sí. Bé, sí, cal fer tot.
0: Aquest matí eres a la piscina.
1: Aquest matí a bicicleta.
0: Cada dia fas quelcom, doncs.
1: Cada dia i a vegades... que quan com preparació bé, dues vegades al dia.
0: Perquè ara tens et prepares per una competició.
1: Sí, em preparo per al triatló de Platja d'Aro, campionat d'Espanya.
0: I penses fer una bona marca?
1: No.
0: Ah.
1: No, perquè jo, bon, hi ha joves que te fan... No, jo tinc... Me cal passar dins de les 8 hores.
0: Doncs, 8 hores?
1: Sí.
0: Perquè quants quilòmetres són, això? En total?
1: 1900 de natge,
0: sí.
1: 90 de ciclisme amb 1200 metres de denivellat i 21 quilòmetres de curs a peu.
0: Sense s'arrestar tot seguit?
1: Sense s'arrestar.
0: 8 hores seguides fent esforç?
1: Bé, espero pot passar en de sota, a les 7 i mitja almenys.
0: Perquè els més bons en quant temps ho fan això?
1: Els més bons, 5 hores i mitja.
0: 5 hores i mitja.
1: La mitjana torna a les 6 i mitja. Jo no. No, perquè, bon...
0: És que jo imagini fer una prova de 8 hores seguides és una cosa...
1: Ah, acabes que te cal
0: sí?
1: Un mes per recuperar, però... Clar. No, és que això mai ho he fet, eh? Bon, n'he fet d'altres de triatlon, sí. Més petit, me això si ho faig pas en guany, en fi, ara bé, ho faré pas mai. Són coses excepcionals.
0: Sí.
1: Com ho he tot fet,
0: sí.
1: Me queda això.
0: D'acord. Entre nedar, anar en bicicleta i córrer, què t'agrada més? Què ets més bo? On ets més
1: nedar.
0: Bo? Nedar. Sí?
1: Nedar. Després la bicicleta, de planer, perquè quan puja...
0: és una altra cosa.
1: És una altra cosa.
0: Sí.
1: De baixar aquí... Baixar ningú m'agafa.
0: Ah.
1: No. Baixar, baixi...

0: L'Ajuntament de Bou cercava un poble per s'agermanar, i doncs n'hi ha de Bou que han dit a Holanda, a Alemanya, a Cossé,
1: Sí.
0: pas bé per fer un agermanament. Un agermanament cal que sigui pas lluny, que les associacions, les escoles, les coses com això, poguessin profitar de l'agermanament,
1: Sí.
0: justament. I nosaltres tenim un company, fill, Pajó, un de Vilanova, que té un company, un amic, aquesta, que és de Vilobí i que ven nos fer els calçots per al Velo Club. I doncs l'any passat hem dit, per què pas a germanar amb Vilobí? Hem demanat al Bahia, ha dit, ah, sí, d'acord. I doncs hem anat a encontrar la batllessa
1: De
0: de
1: Vilobí.
0: Vilobí i ha estat d'acord. I doncs hi hem anat una vegada o dues, ells han vingut per identificat justament aquí a Bou, per veure un poc, i doncs ara ells han creat una comissió per això i nosaltres a Bou també. I ara normalment ens encontrem el 25 de març aquí a Bou.
1: D'acord. Doncs la
0: Per
1: cosa es farà,
0: clar,
1: probablement,
0: la
1: no?
0: cosa es farà.
1: Sí.
0: Els veïns són d'acord,
1: Sí.
0: doncs la cosa es fa.
1: D'acord.
0: I bon, hi hem anat ja i trobem que Vilobí és un poble molt interessant per les escoles i tu saps, tot això, perquè hi ha moltes explotacions d'elevatge i tot
1: Cert.
0: això, i hi ha coses a veure interessants.
1: Deu ser un poble més o menys com Bou.
0: Igual, tenen més de sous, però igual que
1: D'acord.
0: Bou. A nivell dels habitants, sí.
1: Sí. T'he demanat músiques, Andreu, i m'has començat demanant Martina Figueres,
0: Sí,
1: la cantant de Bou, que va ser presidenta
0: que
1: també
0: va ser presidenta
1: d'Aire
0: d'Aeronaut i que havia fet un CD,
1: Nou. Sí,
0: justament.
1: Aire Nou li va publicar un CD,
0: Sí.
1: no?
0: I dins d'aquest CD hi ha aquesta cançó que parla de Bou i que tindria de ser més coneguda que això,
1: Sí.
0: pensi.
1: Molt bona veu, eh, la Martina?
0: Sí,
1: Sí,
0: sí.
1: sí. I m'has demanat també La Flama,
0: D'obrir un pas,
1: d'Obrint Pas, el grup valencià.
0: sí, és una cançó que m'agrada molt perquè posa,
1: És molt potent, eh?
0: és això,
1: Sí. Sí.
0: sí, perquè amb el Josep Serra també anaven a València el 25 d'abril, cada
1: D'acord.
0: vegada,
1: Sí.
0: m'aportava i em deia, anem a València, i
1: D'acord.
0: anaven a veure el concert i
1: Sí,
0: tot
1: sí.
0: això, i és això, són coneguts tot això.
1: I em demanes també a la manera més clàssica com és l'avi.
0: L'avi, perquè m'agrada,
1: Sí, sí,
0: la
1: sí.
0: melodia i les paraules també.
1: D'acord.
0: Bo, és una cançó un poc que a mi m'agrada.
1: L'avi que va anar a Cuba,
0: Ah.
1: tota aquella història que tothom coneix, eh?
0: Ah.
1: I una cançó de Lluís Llach, Venim del nord, venim del sud,
0: Ah,
1: eh?
0: perquè uneix tots aquests pobles.
1: Andreu de Dies, gràcies
0: Bé, gràcies a
1: d'haver-me acollit a
0: vosaltres.
1: casa teua,
0: Bé, no, més
1: aquí a
0: bo.
1: Bou,
0: Gràcies a
1: i
0: vosaltres.
1: d'haver acceptat fer memòria.
0: Bé, estic orgullós de fer això perquè, bon, és pas tampoc excepcional.
1: Jo crec que sí. Haver presidit una associació com Aire Nou, haver creat i presidit, encara presideixes, una de les penyes dels dracs més importants,
0: Sí,
1: sense parlar de la
0: has
1: comissió
0: descuidat una cosa.
1: d'agermanament.
0: Has
1: Ah.
0: descuidat que quan hi ha hagut això de la Septimania, també, havia estat president del conjunt
1: D'acord.
0: contra la Septimania.
1: És a dir, que vas participar a l'organització
0: De la
1: d'aquella gran
0: manifestació,
1: mobilització.
0: tot això, sí. Sí.
1: Va ser una mobilització que va guanyar, finalment.
0: Sí, i després, que va guanyar, sí,
1: Sí.
0: però la finalitat, si mires
1: Sí.
0: després, hi ha hagut les esteles i tot això, i bon, han dit res, però si
1: Sí.
0: espies... És una llàstima que després d'això, després d'aquesta grossa manifestació que havia hagut, tothom ha volgut tenir poder i tothom ha creat el seu cos i, bon, i després ha esclatat. I avui, bé, hi ha pres.
1: I avui Occitaní.
0: Occitaní, voilà.
1: Sí.
0: És això.
1: Andreu, gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Memòria. La nostra gent s'explica.

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Manifestació demà al matí a Perpinyà pel clima, la vida, la pau i la justícia social convocada pels ecologistes. La manifestació serà a les 10 al Castellet i forma part d'una crida a l'àmbit estatal. Es faran a la mateixa hora manifestacions a més de 200 ciutats convocades per un miler d'organitzacions. Canviem de qüestió perquè l'Euroregió presenta avui el seu projecte Smart Greenwater davant dels Estats Europeus i de la Comissió Europea. Aquest projecte ha de servir per fomentar la digitalització de la gestió de l'aigua a diversos territoris, un d'ells Catalunya Nord. Xavier Bernat Sanz és secretari general de l'Euroregió Pirineus Mediterrani.
3: Som líder d'un projecte que es diu en anglès Smart Green Water, que seria l'aigua verda intel·ligenta destinada als agricultors, i en aquest projecte europeu d'uns quants 3 milions d'euros estem associats amb altres socis de tota la península ibèrica i del sud de França. Trobar solucions tecnològiques, però també d'organització, perquè els agricultors puguin fer front a la sequera, al canvi climàtic, l'ús de reg de manera més intel·ligent, més apropiada. Presentarem el 25 de setembre als Estats, Comissió Europea, perquè sense tecnologia no pots fer front a aquests canvis.
2: I avui hem de lamentar la mort d'Andreu de Dies. Durant molts anys va ser una figura activa i compromesa amb la cultura catalana a Catalunya Nord. Nascut a Perpinyà però resident a Baó, va estar vinculat amb la penya dels Dragons Catalans del Riberal i l'associació Iranou de Baó. I va ser un dels impulsors de la trobada de la catalanitat a Catalunya Nord l'any 2002, que després es convertiria en l'Identicat. I obrim el bloc esportiu perquè l'USAP s'enfronta aquest dissabte contra Bordeus a casa en un partit complicat després d'una clara derrota a la setmana passada a Montpeller. Jeroni Vidal és cronista de rugby a Ràdio Arrels.
4: Bordeus són els que han guanyat la Copa d'Europa l'any passat. Primera cosa, és un equip ràpid i fins i tot hi ha forces internacionals. I donc Bordeus és un partit on caldrà guanyar, efectivament, per validar un poc aquesta primera part de la temporada, que ens sembla un poc bona, per això, prou bona, i guanyar també, però serà difícil.
2: I també en esports, demà hi ha l'Ultra Trail Pirineu Catalana amb sortida i arribada a Palau del Vidre. Tot i això, és una cursa reservada pels esportistes experimentats, perquè la ruta més curta és de 200 quilòmetres, travessant la Costa Vermella, l'Alt Empordà i tornant a entrar a Catalunya Nord per Costoja. Hi ha també una ruta de 300 quilòmetres travessant la Costa Vermella, l'Alt Empordà, passant per Castellfollit de la Roca, el Coll d'Ares i travessant tot el Vallespí. I pels que no en tinguin prou, hi ha una volta de 500 quilòmetres que fa la Costa Vermella, l'Alt Empordà, la Collada de Toses, Montlluís i el Coll de la Palomera. L'any passat van ser un centenar els participants, comptant totes tres categories. Obrim l'agenda cultural perquè també és intensa aquest cap de setmana, començant per avui, que la Bressola organitza un concert a Girona. El fan per celebrar els 50 anys d'aquestes escoles immersives a Catalunya Nord i actuaran Triquell, Maria Jaume, Pascal Comalada o Màxim Cayuela. Tant com me quedarà un alè de vida. Entre d'altres. El concert és a les 7 al Teatre Municipal de Girona. I aquest cap de setmana Perpinyà acull també el Saló del Disc i del Còmic, al Convent dels Dominics. A més, és també la Festa de la Cervesa al Palau d'Exposicions. En cultura popular hi ha Festa Major aquest cap de setmana a Argelers i també a Sant Genís de Fontanes, també és el Festival del Mar al Barcarès, la Festa del Parc Auleta, i a més, diumenge hi ha la Festa Gegantera de Ribes Altes amb gegants correfocs i també castells de les dues colles de Catalunya Nord. I ara el temps, l'Albert Noguer.
5: La previsió del temps. Albert Noguer.
6: Bon dia. Aquesta matinada hem tingut unes temperatures mínimes prou normals per un 25 de setembre, tot i que amb una repartició un xic estranya, 17 graus, per exemple, a Perpinyà, 18 a Ceret i 20 graus del banc del Conflent, mentre que la mínima ha estat 11 graus a Cerdanya. Aquesta tarda, doncs, hi tornem a ser amb unes temperatures anormalment altes i molt per sobre de les normals. Per exemple, s'esperen 32 graus a Estagell i a Perpinyà, així com a Ceret i Prada, i fins a 26 graus a Oceja, mentre que el termòmetre a Prats de Molló arribarà als 28 graus, tot això sota el sol. Demà dissabte, sol també, les temperatures encara per sobre de les normals, però baixaran una mica, amb màximes de 28 graus cap al Conflent i al Vallespí, 27 al Rosselló, 23 a Cerdanya. Diumenge, al matí, una mica més de núvols, vora mar, més serè a la resta del país, i les temperatures màximes, doncs, continuaran amb aquesta tendència a la baixa, amb poca diferència de la mar a la muntanya, de 24 a 26 graus. Malauradament, les precipitacions que alguns models meteorològics anunciaven a partir de dilluns, doncs segurament no arribaran abans de dimecres i de totes formes semblaria ser que seran molt poc abundants, tot just sota forma d'algun xàfec aïllat. Una previsió que caldrà confirmar en els pròxims dies.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A tuí, 95.
0: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
7: Aquest 27 de setembre és la festa del Parc Natural del Pirineu Català i per parlar d'aquest gran esdeveniment rebem la Cristela Frau. Cristela Frau, bon dia.
8: Bon dia, Enric.
7: Això no és completament una novetat, la festa del parc? Fa anys que es fa.
8: Sí, fa molt anys que es fa, molt, diem fa alguns anys, però és cada dos anys. Que ho fem la festa del parc a Olet a la Bastida, a la seu de la Casa del Parc, i doncs enguany és un any que ens toca per organitzar la festa.
7: Cada dos anys una biennal.
8: És això, una biennal, exactament.
7: Mama, passa tan ràpid que em semblava que es feia cada any. Però...
8: Sí, per nosaltres ens fa el mateix.
7: D'acord, doncs que una festa del parc que permet, entre altres coses, de descobrir aquest lloc de la Bastida on hi ha la Casa del Parc.
8: Sí, justament, és un dels objectius de la festa del parc, és de fer descobrir el lloc, però també és de fer descobrir que és un parc natural regional i que fem com a tècnic, per exemple, en un parc i amb qui treballem. I doncs és també un cop de projector, diem, una mise endavant de tota la gent amb qui treballem tot l'any, és a dir, els productors locals, els actors del turisme, els actors de l'educació ambiental i altres actors també institucionals.
7: Si dius això, vol dir que hi haurà com un mercat de productors?
8: Sí, exactament. Hi haurà un petit mercat de productors. Hi haurà també una restauració al mateix lloc per poder quedar-se tot el dia amb productors locals. Hi haurà cerveses locals i altres begudes soft, diem. Hi haurà moltes coses per passar tot el dia en família i entre amics.
7: És una bonica i també, evidentment, animació que començarà... Ho cal dir, que començarà d'hora l'animació, perquè abans ho volíem parlar al final, però hi cal anar a la festa del parc. I hi ha solucions ecològiques i fins i tot ara, podem dir, econòmiques, d'anar a la festa del parc.
8: Sí, justament, enguany hem fet un partenariat amb la SNCF i el Tren Groc. Bé, fa temps que treballem junts, però per aquest esdeveniment especialment hem fet un tren de la Festa del Parc que pujarà de Vilafranca de Conflent fins a l'estació de Joncet. i al preu de 5 euros es podrà fer, es podrà venir a la festa del parc, però també la gent de Perpinyà podran venir amb el TER des de Perpinyà fins a Vilafranca, i tot el recorregut es farà amb artistes a dins del tren, un duo de cantantes que es diu Canto Nudo. Mm-hmm. I també quan arribaran a la estació de Vilafranca de Conflent, sobre a la estació, faran també un petit concert.
7: Si ho feu, la totalitat del recorregut en tren, és a dir que aneu fins a qualsevol estació de la línia Perpinyà Vilafranca de Conflent, recordo que aquí hem parlat de 5 euros entre Vilafranca i Junset, però és només un euro sobre la línia Perpinyà-Vilafranca, és a dir que amb 6 euros pugeu, fa 12 euros anar i tornar, pugeu a la festa del Tren Groc i feu un estalvi important comparat a la botura. No pas a la bicicleta, que en podem parlar.
8: Sí, la bicicleta és una opció també, però és a dir que la carretera és un poc dolenta, però es pot fer.
7: Cal tenir unes cames preparades.
8: Sí, també. O una bici elèctrica.
7: Sí, sí.
8: També es pot venir en cotxe.
7: Sí, evidentment.
8: Però demanem a la gent si podeu compartir cotxes, sí. Perquè és més ecològic i econòmic també, i que la Bastida és un lloc una mica petit, i doncs és millor de compartir cotxe.
7: Molt bé, doncs parlem una mica d'aquesta jornada, ara que sabem com hi arribar, parlem d'aquesta jornada, de les animacions que veurem allà. Hem parlat d'aquest mercat de productor, de la possibilitat de menjar, i d'aquesta música. Arribareu al lloc amb música si agafeu el transport públic, que és el tren.
8: Sí, doncs enguany el que cal dir, el que és important, és una novetat, és que fem un partenariat amb el festival Jazebra, que és un festival molt conegut que es fa principalment a Perpinyà, però que fa enguany, que alguns anys s'han delocalitzat i fan un pícnic Jazebra, i doncs hi haurà a la festa del parc un pícnic Jazebra també. Doncs hi haurà concerts amb la fanfare Jazebra, i també un concert a la tarda del grup que es diu Cornelius, a les 3 de la tarda. Doncs si voleu escoltar música i fer un pícnic i passar un bon moment, és a la festa del parc diumenge que tot es farà. Però hi haurà altres coses, i com enguany hi haurà el maneig del muntanyol, que la gent li agrada molt, aquest maneig que ve de Matamala, cal pedalar. I
7: els pares pedalen, eh?
8: És això.
7: Els pares, els amics, el tiet.
8: És això. Els adults pedalen i els nens juguen. Hi haurà joc de fusta també, hi haurà actuació de gossos d'atura, dos vegades al dia, i també hi haurà conferències. Enguany és l'any del pastoralisme, i doncs hem convidat la Cambra d'Agricultura i l'associació AFPGP per venir a presentar el treball i tota la temàtica sobre el pastoralisme. I a la tarda tindrem una conferència amb Deli Pons, que farà una conferència sobre la temàtica de la pol·lució plàstica.
7: Això és també un dels grans problemes que tenim. No detallarem el programa, ja n'has parlat, però totes les precisions les podeu tenir sobre la pàgina web del PNR, que és parc-pirenees-catalanes.fr, és això?
8: Sí, el millor és anar a veure tot el detall del programa sobre la pàgina del parc, també la pàgina de Jazebra, I si voleu més informació podeu trucar també al parc directament i us donarem tota l'informació. Doncs s'ha de recordar que comença a les 10 del matí diumenge fins a les 6 de la tarda i que hi haurà tot per passar el dia, menjar, beguda, animacions, gent simpàtic i moltes coses. Doncs us esperem a la festa del parc.
7: Una bona oportunitat per la gent del Conflent i del Cerdanya, del Capcit, d'anar a la festa del parc, però també per als que són de més a baix de la plana i fins i tot els amics del Vallespí, que sempre és una mica complicat de contornar el Canigó que poden venir. Gràcies a Cristela Frau, jo com a militant del tren, aconsello a la gent de pujar en tren, però feu el que vulgueu, evidentment. Cristela Frau, del Parc Natural Regional del Pirineu Català, moltes gràcies i recordem 27 de setembre a la Bastida, a Oleta, la festa del parc.
8: Moltes gràcies, Enric, adeu.
0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Baròmetre ho sap. Amb Jeroni Vidal.
3: Jeroni Vidal, bon dia.
4: Bon dia.
3: Ens portes cada setmana un comentari sobre l'actualitat del rugby. Aquesta setmana, mala notícia, perquè l'USAP va perdre clarament contra el Montpeller.
4: Sí, efectivament, una derrota gran de 50 punts a 13. A la pausa hi havia 12-3, doncs encara se podia dir que ho esperava qualcom, però efectivament a la fi pesa molt.
3: De fet, el partit, l'USAP va fer primer uns 20 minuts que tampoc eren tan dolents, no, al principi?
4: És això, van conservar la pilota, doncs això era efectivament una... Quan tens la pilota en aquest joc, normalment tens més possibilitat de marcar i de posar l'adversari en dificultat. I la dificultat d'aquesta és que no han pogut reeixir a marcar. Doncs al final, fins i tot deixen anar la pilota al moment de marcar, hi ha un jugaire que fa això, i doncs efectivament, a partir del moment on Montpellier va recuperar la pilota, tot se va rebel·liar.
3: A més, hi va haver una expulsió també, que això tampoc va ajudar. No?
4: És això, doncs, la dificultat és que d'aquest partit hi ha la disciplina. La disciplina, m'ho han donat, ja arriba la targeta grossa. Si comences a recular, arriba un moment on no poses a aguantar i tot se deslliga. I finalment se desgalla completament, se desmarga i arribem en el desgall que constatem ara. Doncs, efectivament, hi ha quatre coses. Jo diria la rotació també de l'equip, que potser no mancaven d'experiència col·lectiva, encara que siguin jugadors experimentats, potser que aquest equip d'enguany, els 8 jugadors que havien entrat, no tenien un viscut comú, les faltes, com ho deies tu, de disciplines, i també no cal deixar de banda que Montpellier és un equip molt físic, doncs a partir del moment on hi ha un petit gra de sorra que se posa, la cosa torna malament.
3: I realment la segona part va ser un domini total del Montpellier.
4: Sí, sí, jo parlo completament. Si parlo de surra, parlaré un poc de la gespa, si m'ho permetes. Era pas una gespa per jugar al rugby, era un camp de trumfes allà. I doncs al final, el fet de terra pot ser. Doncs al final, quan hi ha un gra de surra que entra din engranatge aquí, com això, s'acaba, bé, acabes ensurrar, és una ensurradassa, una ensurrada, no, alors parlaré pas d'un naufragi, però diré que realment és una bona cogutada que hi ha.
3: El fet que el camp estigués tan malament passa a gaires altres estadis de la Top 14 o és els de Montpellier que tenien el camp en mal estat?
4: Oh, passa. Primer, cal veure que el rugby se jugui a 15 amb persones que fan més de 5 quilos. Doncs quan se desplacen són pas formigues. L'altra cosa que te diré, sobretot, és que efectivament aquesta gespa de Montpellier, bé, de fet, és estocant de la Mediterrània, hi ha el problema de la secada d'enguany, doncs això fa que efectivament és molt, molt, molt tocada. Que aquí a Perpinyà tenim pas tant aquest problema i comencen a posar gespes que són meitat sintètica d'un costat i herba de l'altre, doncs això, allà ho tenen pas, sembla que hi hagi un malentès entre els uns i els altres, no sé clarament, però efectivament podem dir que és la més dolenta gespa de tota la lliga.
3: Doncs mira, almenys ja hi hem passat per aquesta gespa, o sigui que ja no l'hem de tornar a veure a aquesta temporada. Jeroni Vidal, ens volies parlar també del desplaçament i del que comporta el fet de fer un desplaçament doncs, pels aficionats també.
4: Sí, perquè francament és un moment especial quan ets aficionat que te desplaces allà, hi ha un petit viatget així que es fa, és molt interessant perquè cal diferenciar primer el que seria un desplaçament de fase final, potser que en parlarem enguany d'una manera o d'una altra, i un desplaçament aquí de temporada. Un desplaçament de temporada a tocant com això ho pots fer en autobús, ho pots fer amb un cotxe, amb botures, amb els amics i tot això. Hi ha un petit moment d'arribar allà, de descobrir un lloc, encara que el coneixes, d'installar-te, d'assentar-te, per coses com aquestes. I això comença el temps de dinar, perquè si el partit comença a les 4, tu arribes a les 11 que del matí. Doncs això és un moment d'eufòria que se desplaça un poc a per tot i jo suposo que la gent que se va desplaçar realment aquest dissabte a mesura que el partit avançava hi deu haver una gran decepció i fins i tot un poc de vergonya.
3: Clar, sobretot perquè suposo que això canvia si perds de poc o si perds de molt, no?, en aquest tipus de...
4: Sí, perquè bon, encara que te podes, quan la cosa comença a anar tan malament que un assaig, dos assajos i tot això, que les coses que tenen realment aquesta direcció, bon, tu veus que podes pas fer res, bon, tu ets allà, bon, te calles, veus pas les coses com això, hi ha un poc de ràbia que te ven, bon, tot això és molt... és esport, doncs, que el cap has tracassat tampoc, però bé, efectivament en desplaçament d'allà quan hi dones un poc d'energia, un poc d'esperança i que tu arribes allà i que el teu equip se desfà tant, i jo penso amb aquesta gent que se desplacen cada diumenge, que fa 2 anys i mig que guanyen pas, bo, hi ha de què tenir mal al cap per això.
3: Aquest cap de setmana torna a jugar a casa, l'ho sap, contra el Bordeus, també és un partit complicadet, no?
4: Sí, bé, Bordeus presenta pas. Bordeus són els que han guanyat la Copa d'Europa l'any passat. Primera cosa, és un equip ràpid, que té un joc molt ràpid. I fins i tot hi ha força internacionals, els enumerem pas, però efectivament és una constel·lació d'internacionals. I donc Bordeus és un partit on caldrà guanyar, efectivament, per validar un poc aquesta primera temporada, part de la temporada que ens sembla un poc bona, per això, prou bona, i guanyar també, però serà difícil, perquè hi ha jugadors que se'n van a tornar, ho sabem que hi ha que se descansaven la setmana passada, que tornaran a ser aquí, fins i tot caldrà anar a avançar contra Bordeus, perquè per guanyar, de tota manera, el rugby, segurament, la gent diu en això, el rugby és com la botifarra, i no, si no hi ha sang, no es faran botifarres, Doncs aquí caldrà anar amb més que el que hi vam posar la setmana passada.
3: Tot i això, lo sap, sembla que a casa li costa menys guanyar que en desplaçaments, no?
4: Sí, bé, efectivament, això és quasiment un poc a part tot, perquè escoltava un poc un altre entrenador que ho deia la setmana passada, enguany, sobretot enguany, quan arribes en un estadi, tant que el top 14 és això, tothom és un poc equipat per a lluita, i t'adones que la diferència és el públic que la pot fer, és el petit detall que la, fa que la peça cau del teu costat, i a casa les coses ja coneixes, quan no comences a avançar la gent se posa a cridar d'un banc, el sosteniment venen i tot això, i a l'exterior te cal fer abstracció de tot això, perquè cal imaginar que la gent són contra tu, doncs al final guanyar a l'exterior suposa fer un partit de 80 minuts sense parar, sense fer faltes ni res, i a casa no es podem estalviar unes quantes petites cosetes com això, que venen un poc aquestes grasosures d'un mano de l'altre, que ens venen un poc a molestar.
3: Molt bé, doncs esperem que el factor camp ajudi a l'USAP aquest dissabte contra el Bordeus, perquè és un partit important, ja, tot i que és l'inici de temporada, pels de Perpinyà. Jeroni Vidal, en parlem la setmana que ve. Moltes gràcies.
4: Bé, adiu.
2: Una cançó de Catalunya Nord.
1: Pot ser que si Vicenç, que tenies raó, ara farà 10 anys de fuga al Rosselló.

Vicenç, té amor per tu sol. T'escric avui, Vicenç, com guaire de germà, per te dir el turments del país català.

pomeres i ses figues madures. Tot ha sigut venut a un estranger ric que n'ha fet cases mortes que dormen tocant riu.

Portaves una motxilla groga i uns pantalons de moda quan ens vam creuar. Jo seia a les taules de la classe mentre també esmorzava i

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Tot va malament, és el disc d'aquesta setmana a Incendi. L'estem comentant amb el Marc Aguadé, cantant i guitarrista, el Marc Torrijos, tècnic de so, i l'Adrià Saperas, el baixista. Marc Torrijos, t'hem presentat com a tècnic de so, i ara que està de moda la Ludwig van i el Com et dius, en Dic Xavier, has reclamat ja que et fossin una cançó o què?
4: No, jo sóc un friki com està de la Ludwig van. Diguis que ja el vam entrevistar l'altre dia.
5: Ah, sí?
4: I, no.
5: Hòstia.
4: Jo, a mi m'agrada l'anonimat que et dona ser tècnic de so, poder pujar i baixar el volum, que ningú sàpiga que em dic Marc i que ningú sàpiga el que hi ha dins del meu got.
5: MDMA i Ginebra.
6: Sempre ens barallem amb el Torrijos perquè el baix el posa amb el volum molt baix, però no s'escolta.
5: Adrià, a veure, tu hem de dir. O sigui, tot el grup ens hem posat d'acord en baixar-t'ho.
4: Sí, si toquessis bé...
6: Això li feien al Simplici. Ja li he dit més d'un cop al Marc, que s'ho ha de currar, eh? Vull dir, fins que no pugi més el volum del baix no li farem una cançó.
5: Sí.
3: Doncs avui de la cançó, com que el Marc no en té cap, avui parlarem de la cançó Plou. Ens podeu explicar una mica de què va aquesta cançó?
5: Marc, aquesta la vas escriure tu. La vam escriure junts, de fet.
4: La vam escriure baixant
5: sí.
4: Un dia de Perpinyà i és una cover d'una senyora que no mencionaran.
5: Sí, és una cover, de fet. No podem mencionar-la perquè no tenim els drets de la cançó. De moment, tot és parlar-ho. De fet, li vam enviar un missatge a aquesta senyora, però no ens vol contestar.
7: Què deia el missatge?
5: De l'estil, ens agrada molt la teva música, com si tingués més d'una cançó bona, només té una. Ens agrada molt la teva música, ens agradaria fer una cover de la teva cançó en català, en estil punk rock, tal, què et semblaria? A nivell legal no sé si tindre un missatge d'aquests ens ajudaria, jo crec que no, però allí està. És que això ho fa Grogui Rude i no els han denunciat mai, que jo sàpiga.
6: Clar, perquè Grogui Rude, i al igual que nosaltres, suposo que... Juguen amb això, no? Envies el missatge en català i com que no ho entenen...
5: No, jo els hi vaig parlar en castellà,
6: En castellà? Ah, vale. Jo no... Clar, sí, si no ho entén, no és culpa teva.
5: Sí.
6: Que vinc ja no és traïdor.
5: Clar, en plan, tu ets prou ignorant com per no saber parlar cap altra llengua, no?
6: Exacte.
5: No és el teu problema, ja prou feina tens.
6: Exacte, vull dir...
5: Sí.
4: Bueno, gràcies per servir de competència a altres grups del Camp de Tarragona.
5: Sí, és que ens hem adonat que la fórmula per triomfar és com refregir la mateixa cosa 24.000 vegades i ho hem intentat, a veure si ens donen la nostra part del pastís ja. Estem una mica cansats de tocar en ocupes random a les 5 del matí i que el caché que tingui són unes quantes de llaunes de Steinburg calentes i que et paguin després amb espècies.
6: Unes clàssiques.
5: Hòstia, sí.
3: Ara l'aspiració que és el desconcert d'ICAT o...?
5: Estaria guapo. Sí, això estaria guapo. Amb quins podrien ajuntar?
4: Vam fer molts amics.
5: Amb qui ens ajuntarien?
4: Amb la Muixca.
5: Hòstia, m'agrada molt a mi la Muixca.
4: A mi també.
5: Sí.
6: Fa molt bé.
5: Va guanyar els Andarrock, no?
6: Veritat, a la mateixa gala que n'altres o no? Em sembla que va ser.
5: Sí.
4: Va ser un any després.
5: Sí, perquè ho vaig veure.
4: Ah, ho vas veure?
5: Ui, jo estava allí a la gala.
4: Ah, és veritat.
5: Sí.
3: Doncs va, escoltem Plou del grup Incendi.
5: Plou.

0: El que acabem d'escoltar era Plou, del grup Incendi, que han estat els convidats d'aquesta setmana a Ràdio Arrels per presentar el seu àlbum Tot va malament. Ho hem estat comentant des de l'estudi amb el Marc Aguader. Moltes gràcies, Marc.
1: Moltes de res, moltes gràcies a vosaltres.
0: I per telèfon amb l'Adrià Saperes i el Marc Torrijos. Moltes gràcies als dos.
2: Hola, bones, moltes gràcies. Ai, de res.
3: Visca el Barça.
4: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: El temps d'aquest divendres 25 de setembre, marcat encara per la calor. Bon dia. Calor amb temperatures màximes aquesta tarda de 32 al Conflent, al Vallespí i al Rosselló i fins a 20.

0: 26 graus a Cerdanya. Demà dissabte aquestes temperatures màximes baixaran una mica, 28 graus a Perpinyà, Prada i Ceret, 24 a Sallagosa, 21 graus a Formiguera, tot això amb sol. Aquest sol que diumenge, sens dubte, serà un poc més velat, sobretot durant la tarda, amb fins i tot sobre els relleus de Cerdanya, Capcí i l'Alconflent, algun xàfec possible durant la tarda i vespre, i les temperatures màximes no passaran dels 27 graus, serà del banc del Vallespí. Aquest canvi de temps anunciat, de fet, concernirà sobretot les temperatures. A partir de la setmana entrant començaran a baixar, se situaran finalment sempre per sota dels 30 graus i fins i tot a partir de dimecres no passaran dels 24 o 25 graus. Dimarts i dimecres, on potser hi haurà alguns xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país, però malauradament, si es produeix tal com està previst, doncs serà amb unes acumulacions poc importants i sobretot tot just duraria un parell de dies com a molt tard.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 25 de setembre del 1992 neix Rosalía, l'artista catalana més internacional. El seu nom és Rosalía Vila Tubella, filla de Sant Esteve Sesrovires. Va estudiar al taller de músics i a l'ESMUC de Barcelona. L'any 2015 va col·laborar amb la Fura dels Baus. Les seues primeres influències venen del flamenc, però amb també pop, trap, hip-hop, música electrònica i experimental. L'any 2018, arran d'uns vídeos al seu canal de YouTube, va presentar el seu àlbum Revelació, El mal querer, inspirat en una novel·la occitana anònima del segle XII, flamenca. Per aquest disc, la Rosalía va guanyar dos premis Grammy llatins. Després de diverses col·laboracions amb The Weeknd, Travis Scott, James Blank o encara Ozuna, va publicar el 2019 una cançó en català, Milionària, i un segon àlbum, Motomami, el 2022. Escoltem ara la Rosalía amb el tema Despecha, una cançó que va estrenar a l'inici de la gira de Motomami i que es va convertir en la cançó de l'estiu del 2022.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Quan la intel·ligència artificial ajuda a extreure més petroli. Bon dia. Un estudi publicat a la revista NPJ Climate Action, signat per antics treballadors de Microsoft especialitzats en sostenibilitat, revela que la intel·ligència artificial no només consumeix energia fòssil per funcionar, sinó que també ajuda les petrolieres a extreure'n encara més, més de pressa i a menor cost. Segons els autors, les emissions addicionals que això permet podrien ser entre 3,3 i 13,3 vegades superiors a les vinculades a l'alimentació elèctrica dels centres de dades. La investigació parteix del concepte d'emissions induïdes, és a dir, les de gasos d'efecte hivernacle que es produeixen o amplifiquen l'ús de tecnologies en el sector dels combustibles fòssils. Aquest estudi enumera usos concrets, llegir dades sísmiques, localitzar jaciments, modelar el subsòl i optimitzar pous, refineries, manteniment o transport. Es tracta, sobretot, d'intel·ligències artificials especialitzades basades en aprenentatge automàtic i profund, molt allunyades del famós ChatGPT. Però la intel·ligència artificial generativa també comença a integrar-s'hi per accelerar l'anàlisi de dades i automatitzar tasques de geòlegs i enginyers. L'article acaba dient que el debat sobre la petjada de la intel·ligència artificial no pot quedar-se en el consum dels centres de dades, també cal exigir transparència sobre a què serveix, i en aquest cas concret, doncs, l'IA serveix per extreure encara més petroli.
0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
2: Bon dia, sóc a casa del Pere Figueres. Avui parlarem de la seva relació amb la terra. Aquesta relació, des de quan la tens, Pere?
3: Des de 14 anys.
2: Sí, explica'm això una mica.
3: El dimecres, no, abans del dijous, que no anàvem a l'escola, sí. Anàvem amb el meu pare a podar. I és una cosa que m'encantava, anar amb el papà a podar la vinya el dimecres, el dijous. I a escola no ha estat massa bo per jo a l'escola. Només escoltava els ocells a fora i mirava sempre per la finestra. No escoltava pas el professor. I als 14 anys vaig passar el meu certificat d'estudi, que vaig obtenir, i els meus pares van decidir de posar-me 2 anys seguits a l'Escola d'Agricultura de Ribes Altes, que en aquest moment hi havia els nens d'un banc i les nenes de l'altre. I vaig aprendre més o menys el tractor, la mecànica del tractor, les apes, a treballar manualment, al podar, la vinya, els arbres, durant 2 anys. I vaig, als 17 anys, vaig treballar amb el meu pare. Era com l'obrer del papà. I anaven a treballar a la vinya junts. I en aquests moments, si vols fer un lligam amb la literatura, la meva mare, que era un intel·lectual de nota, me posava sota el coixí un llibre cada nit. I al matí em deia: l'has llegit, el llibre que t'he posat? Dic: no l'he llegit. El llegiràs a nit.
2: Un llibre en francès o en català?
3: En francès. I fins i tot vaig començar a llegir amb Baudelaire, amb Verlaine, amb Prévert, tots aquells autors francesos. I un dia me va posar un llibre en català, que era del Joan Amada, ai, com se deia. No recordo pas el títol. És un llibre del Joan Amada. I vaig adonar-me que sabia llegir el català, sense haver-la après. Només a sentir a casa, al carrer, els meus pares parlaven català entre ells, però nosaltres ens parlaven en francès. Però al carrer, al bar, o sigui, hi havia la llengua permanent. Els avis, amb tothom, parlaven català. I vaig començar d'escriure un poc més tard. En francès primer vaig escriure.
2: Què vas escriure? Poesies?
3: Poesia,
2: cançons?
3: Sí. Poesia o, com se'n diu, són narracions, coses que me passaven pel cap. I un dia me vaig posar a escriure al català. I en aquest moment et donaven cursos de català al poble de Pontellà, al vilatge, i no hi anava amb la meva dona, m'havia casat ja en aquest moment, i vaig aprendre més a utilitzar aquesta llengua de manera literària. I tot això era lligat amb la terra, perquè m'encantava tenir d'una banda la llengua que parlaven els avis i d'altra banda una imaginació que em venia sense massa forçar, era pas tampoc massa, però començava de fer versos.
2: I el vocabulari que tenies de la terra, de la vinya, era en català, no?
3: Sí. I doncs això, el lligam entre la casa, la mamà, el pare, la vinya, parlava en català.
2: I la guitarra? Com vas començar a tocar la guitarra i a escriure?
3: L'any 1964, me'n recordo perquè val la pena de dir, vaig caure d'un pou. Ah. I abans de sortir del pou, que era tocant de casa, i el meu germà ha anat, no sé d'on sortia, una guitarra. No sé d'on la sortia, mai no sabia d'on l'havia dreta. I quan no la tocava, jo la veia i vaig començar a tocar la guitarra del meu germà. I vaig aprendre, doncs, tocar el Brassens primer, més tard els de les Bocarna, i com als anys 65 o 7, me'n recordi pas, en Lluís Llach comença a cantar. I tinc un disc de Lluís Llach a casa. Me regalen un disc del Llach. I començo a cantar l'Estaca. Sense massa forçar i feia pas els acords com calia, però m'adobava així. I va començar aquí.
2: I això d'una manera personal, o ja amb amics, o, bueno, primer, per exemple, amb el Joan Pau Giner... O...
3: Això va ser una mica més tard. Primer vaig fer a la casa de la meva mare, abans que em casessi, això, una mica abans, el granier de poeta. A la casa hi havia un graner, i ens reunien amb una ampolla de vi, o dues, i ens llegien poesia, en català i en francès. En res més tard, als 17 anys, això devia ser, 17-18 anys, abans de partir a l'armada, el Joan Pau Giner m'havia telefonat a la meva mare, perquè hi havia pas el mòbil a l'època, que passaríem a cercar. Va venir a cercar amb mobileta i vam anar a cantar al Barcarès.
2: De Puntellà al Barcarès.
3: De Puntellà al Barcarès. I després amb el Joan Pau hem fet un lligam molt important, molt afectiu, molt amical. I vam fer molts concerts junts. De cop hi havia pas ningú, de cop cantaven per 4 persones, de cop per 10, però ho fèiem.
2: I què cantàveu? Cançons vostres?
3: El Joan Pau cantava cançons en francès, jo cantava en Brassens i el Raimon. Raimon, sí. Una mica de Raimon. Començaven així.
2: Hi ha una altra dimensió de la teva vida, que és la dimensió artística. Parla'm del que fas, de la teva passió per l'escultura, però una escultura molt particular.
3: Amb els taps.
2: Ai, explica'm què és això i què fas.
3: Abans, passat el sopar o el dinar, sempre feia amb el tap del cava, amb el ferro, feia un personatge. Bo. I un dia em va venir la idea d'agafar un ganivet i d'escoltar el tap de suro. I vaig començar a fer personatges, petitons. Després em vaig posar un tap sol d'un altre, un altre, un altre, un altre, i els vaig posar al cim d'una canya. I vaig anomenar això els canyataps, una canya i un tap. En homenatge al poble canac, que demanava la seva independència.
2: I amb un joc de mots.
3: I amb un joc
2: canya,
3: de mots.
2: Canyataps, canac.
3: Sí, sí, sí. I vaig, en vaig fer molt, ara no en faig tant. Te mostraré l'últim que he fet. I sí, és una cosa perillosa perquè m'he tallat el dit moltes vegades, corrent a l'hospital per fer punts, però m'ha sempre agradat.
2: És una passió constant o de tant en tant?
3: Abans era una passió constant. Ara fa uns anys, com que hi ha la música, l'escriptura, me faig vell, la dona, l'endreça, la casa, i tot això ho faig menys. Però encara he començat un fa molt poc.
2: És una tasca més d'hivern o més d'estiu, de primavera, o no hi ha bé, cap relació?
3: Bé com bé. Bé, si no sé què fer, per exemple, ara, i que tinc al cap una idea, vaig al taller i provo. Després ho puc deixar durant dos o tres dies i tornar una tarda o una nit. O al matí quan m'aixeco, perquè la nit he somiat d'un rostre, d'una idea, i torni a posar. Però el més seguit, és veritat, fa uns 4 o 5 anys enrere. Ara no tant.
2: Parlem de la teva música i de la teva cançó. Sempre has sigut un home molt acurat, per exemple, a nivell del so, dels instruments, dels acompanyants. I quina relació veus entre la teva manera de tocar en públic i la terra, la comarca, el vilatge, el país i la llengua? Quina relació fas?
3: Afectiva, amorosa. Els meus primers concerts, me'n recordi, per exemple, anava a la passejada del poble amb la guitarra i totes les nenes me venien a veure i els altres eren gelosos i me tiraven tomates. I doncs anant així, l'escriptura me va començar de prendre realment el cap, i quan vaig començar a escriure en català hi havia una relació a la terra, segur. Tinc al cap una vinya a l'hivern o d'altres que no me'n recordo. I tot això anava lligat perquè el meu sistema intel·lectual és molt estret. Som pas un intel·lectual.
2: Això dius tu?
3: No. Soc pas un intel·lectual. Soc un manual i un pensador. Però intel·lectual no. És altra cosa. Però la relació entre les mans per tocar la guitarra i tocar la vinya amb les estisores o el pic o el que sigui, sempre que hi ha una relació, la meva manera de tocar, una mica més lleugera, més feminista, diria això, més tendra, més posada, per marcar el descans entre l'esforç i el repòs, i l'activitat forta. Sempre he pensat que el pensament és molt important del dirigir, del construir, dels, si t'enganes de camí, tornar a recular i marxar a un altre camí. Fas perseverar una cosa que no hi arribes. Canviar molt el mot, la frase, la nota. Una mica com la vinya fa les seves etapes de creixement. Hi ha l'hivern, la primavera, l'estiu, i tot això segur que és lligat a la meva personalitat, al meu manera de sentir les coses, de rebre el que la natura me dona o que un llibre me fa descobrir. Anar pertinentment cap a la bellesa, la meva.
2: Sí, en B baixa.
3: En B baixa, sí. I això.
2: És a dir que és una filosofia de la vida i també un agraïment a aquesta terra.
3: Sí, sí, sí.
2: I tornem a això de la terra. Entre les cançons teves que has cantat fins ara, quina és la que immediatament te ve a la ment i relacionada amb la terra, amb els arbres, amb la fruita?
3: Tinc al cap una vinya a l'hivern, o d'altres, però ara no les tinc al cap. Però és veritat que hi ha una relació sentimental i naturalment intel·ligent, intel·lectual. Escrivir el que veia, el que sentia. No podia pas pensar a un altre país o que és un permallonat o...
2: Tinc una vinya al cap, però si la tens al cap ja no la veus. És a dir, que quina importància té per a tu l'absència, justament, com a font d'inspiració? L'absència de la mare, l'absència de la terra, de la llengua, del país.
3: L'absència és una manera de fer funcionar el pensament, d'anar a la recerca del que, o com faig un canyatap. Quan comenci d'escoltar, no sé on vaig. Però la matèria primera t'aporta el que has fet de segon. Vas fent i l'objecte o el pensament et dirigeix cap a un resultat. Per això cal ser molt atentiu, molt dret a vegades, i sobretot no s'ha de renegar res, de dir això no val i ho tirar. No, tot val. Ho podem pas fer així, ho posem aquí, agafem això, tornem a escoltar aquí, o escric això no val, ho guardo, i torno a escriure una altra frase. Així va anar.
2: Bueno, moltes gràcies per aquesta conversa, que agradarà, estic segur, als nostres oients. Que tinguis un bon dia.
3: Bon dia a tu,
2: Pere.
3: Bon dia a ti.
1: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
5: Jornades d'història a Prat de Molló. Els 3 i 4 d'octubre, Prat de Molló acull les 5è jornades d'història dedicades als fets de Prat de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prat de Molló a la Constitució de l'Habana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carot Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. 5è jornades d'història, el 3 i 4 d'octubre, a Prat de Molló.

0: Rosselló,
1: Vallespir,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels. Confluències. Una emissió en públic des del Casal del Conflent. Presentat per Enric Balaguer.
2: Confluència dedicat a la salut del Conflent ha estat enregistrat el 19 de setembre 2026. Escoltem un extracte on els convidats ens diuen com veuen el futur.
3: Parlem de potser de les reivindicacions de l'associació, reivindicacions o demandes, si sent més suaus, de l'associació que ningú Conflent se'n té.
4: Sí, nosaltres hem fet una... De fet, hem fet tot un treball de conscienciació també a la població i els elegits dels municipis sobre la pertinència i què és possible. És a dir, ens anem ben assabentat, vam fer venir el director de la fàbrica de centres de salut, que és àmbit nacional, no és l'Estat, però treballa molt en col·laboració i que n'ha obert molt d'aquests centres, no? I que parlant en números, vull dir que són coses que en un primer moment doncs cal financiar, però que al cap d'un temps, com és el cas de Tuir, que van començar amb 3 metges i han acabat 5 i és completament autònom i funciona sol i tenen ja fins i tot un cotxe de desplaçament i funciona sol. I el personal mèdic, que a més totes les informacions circulen entre ells, així tothom coneix el personal, hi ha el personal administratiu que s'encarrega de fer les tasques administratives, personal assalariat i que a més doncs fa que el metge pugui fer només el seu mestier i no pas perquè un metge no dorm. Un metge, quan tu escoltes la vida que porta, perquè entre els pacients després ha de fer un seguiment, ha de fer el balanç, tot ho ha de passar i enviar-ho a la Seguretat Social, justificar-ho perquè sigui pagat per la Seguretat Social, i esdevé d'una complexitat enorme, enorme, tot. I com a pacients ho veiem, perquè quan anem a un especialista és que un metge, jo m'he trobat un metge que digui aquest senyor ha d'anar corrent a l'hospital i punt. I era veritat, i escolta, va d'altracàs administratiu fins que al final li va fent cas i la persona va poder ser ingressada.
3: Fem un torn de taula, com veieu el futur de la salut al Conflent?
5: Malament.
3: Eric.
6: Jo penso que es millorarà perquè surten més metges, més dentistes i arriben a tota Europa. Per exemple, de dentistes matriculats a l'hora d'enguany, hi havia la meitat eren d'Europa. Hi havia 10.000 francesos, 10.000 europeus. I com que es formen molt metges i dentistes a tota Europa i que la França és atractiva a nivell de financer, arribaran, però no sé quina serà... Jo penso que d'aquí 10, 20 anys anirà millor, però...
3: El que ningú pot atreure gent?
6: Encara sí.
3: Ja va.
7: Jo ho veig malament perquè tota la meva vida he vist els vells que deien que era millor abans.
6: Sí,
7: i ara sóc vell.
6: Doncs
7: que comparteixo l'analítica. Doncs era millor abans. I com ho veig? Veig que estem mortals i si n'hi ha una progressió a fer és explicar a la gent que no estem immortals i doncs que s'ha de ser un poc tranquil i que si 60 anys t'aixeca al matí i tens una dolor, millor, perquè si no en tens és que és mort.
8: Bé, doncs jo sense saber-ho soc vell també, perquè jo no, ho veig malament, però no perquè...
5: estic d'acord que vindrà molta gent i està venint molta gent formada i la gent formada hi serà, però el problema sempre són el mateix, els diners. I llavors estic veient que s'està retallant molt en educació, en sanitat. És com si la sanitat, bueno, som vells, un altre per exemple, teníem una persona a l'EPAT, Francesc Català, que per cert funciona molt bé i que continua, espero. I jo estava al costat de la infermera que va trucar, una persona amb una saturació d'oxigen superbaixa que podia morir, i jo vaig sentir la trucada perquè estava en veu alta, i vam preguntar quin codi, no tenen un codi de persona gran, de si són més afectats o menys, i quan va dir el codi va dir, ah, doncs no vindrem, però com que és aquest codi, doncs no val la pena. Llavors jo veig això, que prefereixen invertir en altres sectors, o en armament, i ara el que està passant i tot això, però sanitat i educació no és una cosa que sigui per ells. La sanitat no et dona vots, suposo, no ho sé.
9: No et dona vots.
3: Xavier?
9: Vull ser una mica positiu, perquè també, sí, jo crec que hi ha, és curiós perquè us dono la raó, però al mateix temps tinc esperança, no? Perquè si algú ha de canviar el món som nosaltres i els nostres fills. I com a pare tinc el deure també de dir que crec en un món millor, o almenys em barallaré, perquè, bueno, fora el romanticisme, però jo crec que la professió, com ell diu, que és una professió molt més formada, que anirà arribant, però també al mateix temps jo la sento, el jovent que puja, més humans. Més humans amb el tracte. És a dir, que hem passat un període, potser m'equivoco, però jo és el que observo, hem passat un període on tot era molt, molt estricte, sóc jo que sé, sóc jo el que dic, a veure unes persones, uns professionals, que a més del saber, tenen el tracte, i això és d'agrair, perquè és que no deixeu de ser psicòlegs, perquè del cos només en tenim un. I aleshores, vull dir, són persones que a més de la seva especialitat també saben comprendre, es preocupen pel context de la persona. Aleshores es poden veure les coses d'una altra manera.
2: Podreu escoltar Confluència en la seva totalitat divendres a les 7 de la tarda i dissabte a les 11 del matí.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
10: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: El temps d'aquest divendres 25 de setembre, marcat encara per la calor. Bon dia. Calor amb temperatures màximes aquesta tarda de 32 al Conflent, al Vallespí i al Rosselló i fins a 26 graus a Cerdanya. Demà dissabte aquestes temperatures màximes baixaran una mica, 28 graus a Perpinyà, Prada i Ceret, 24 a Sallagosa, 21 graus a Formiguera, tot això amb sol. Aquest sol que diumenge, sens dubte, serà un poc més velat, sobretot durant la tarda, amb fins i tot sobre els relleus de Cerdanya, Capcir i l'Alt Conflent, algun xàfec possible durant la tarda i vespre, i les temperatures màximes no passaran dels 27 graus, serà del banc del Vallespí. Aquest

0: canvi de temps anunciat, de fet, concernirà sobretot les temperatures. A partir de la setmana entrant, començaran a baixar, se situaran finalment sempre per sota dels 30 graus i fins i tot a partir de dimecres no passaran dels 24 o 25 graus. Dimarts i dimecres, on potser hi haurà alguns xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país, però malauradament, si es produeix tal com està previst, doncs serà amb unes acumulacions poc importants i sobretot tot just duraria un parell de dies com a molt tard.
1: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: Ràdio Arrels.
1: A Ràdio Arrels.
2: A la taula del racó, els nostres amics de l'Escamot del Baix s'expliquen sopars de duro.

es porten als estadis, a la nit en els pàrquings o en els boulevards. Cansa. Cançons en una llengua guapa com un crepuscle, que guardem com es guarden.

no hi ets, les altres coses no m'importen. Però no ignoro que els meus somnis no es compleixen. Quants més dies passen, més difícil sembla. Mentre jo et vaig esperant.

els gais que amb mi hauran de dormir, els del triaré, sants i valents, que n'estic fart de dipotents, que em fan passar nits avorrides. Que quedi clar per sempre més que jo de verge no en tinc res i que he posat a fer-ne un bé d'un segon restrenyiment.

de genolls, currant al moll. I arribo a la taverna amb la boca plena de grumolls. Em diuen, currant d'això, agafaràs el que no tens. Però jo et vull a tu i tu.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Ràdio Arrels. A Font Romeu, 93.1.
5: El temps d'aquest divendres 25 de setembre marcat encara per la calor. Bon dia. Calor amb temperatures màximes aquesta tarda de 32 al Conflent, al Vallespí i al Rosselló i fins a 26 graus a Cerdanya. Demà dissabte aquestes temperatures màximes baixaran una mica, 28 graus a Perpinyà, Prada i Ceret, 24 a Sallagosa, 21 graus a Formiguera, tot això amb sol. Aquest sol que diumenge, sens dubte, serà un poc més velat, sobretot durant la tarda, amb fins i tot sobre els relleus de Cerdanya, Capcí i l'Alt Conflent, algun xàfec possible durant la tarda i vespre, i les temperatures màximes no passaran dels 27 graus, serà del banc del Vallespí. Aquest canvi de temps anunciat, de fet, concernirà sobretot les temperatures. A partir de la setmana entrant, començaran a baixar, se situaran finalment sempre per sota dels 30 graus i fins i tot a partir de dimecres no passaran dels 24 o 25 graus. Dimarts i dimecres, on potser hi haurà alguns xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país, però malauradament, si es produeix, tal

0: com està previst, doncs serà amb unes acumulacions poc importants i sobretot tot just duraria un parell de dies com a molt tard.
1: L'estiu 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

0: cançó de Catalunya Nord.
1: Amb un poc de paciència, amb un poc de voluntat,

0: Música de proximitat.
1: Els ulls clavats a l'horitzó.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: El temps d'aquest divendres 25 de setembre, marcat encara per la calor. Bon dia. Calor amb temperatures màximes aquesta tarda de 32 al Conflent, al Vallespí i al Rosselló i fins a 26 graus a Cerdanya. Demà dissabte aquestes temperatures màximes baixaran una mica, 28 graus a Perpinyà, Prada i Ceret, 24 a Sallagosa, 21 graus a Formiguera, tot això amb sol. Aquest sol que diumenge, sens dubte, serà un poc més velat, sobretot durant la tarda, amb fins i tot sobre els relleus de Cerdanya, Capcí i l'Alt Conflent, algun xàfec possible durant la tarda i vespre, i les temperatures màximes no passaran dels 27 graus, serà del banc del Vallespí. Aquest canvi de temps anunciat, de fet, concernirà sobretot les temperatures. A partir de la setmana entrant, començaran a baixar, se situaran finalment sempre per sota dels 30 graus i fins i tot a partir de dimecres no passaran dels 24 o 25 graus. Dimarts i dimecres, on potser hi haurà alguns xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país, però malauradament, si es produeix tal com està previst, doncs serà amb unes acumulacions poc importants i sobretot tot just duraria un parell de dies com a molt tard.
5: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
6: El que diem i el que callem.
7: Psicologia de la nostra societat.
8: Per anar bé per casa.
6: Amb Gabriela Rodríguez Fernández i Paula Escudero.
9: Soc la Gabriela Rodríguez Fernández, soc psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i treballo bàsicament amb adults, tot i que en alguna etapa de la meva vida també he treballat amb adolescents, i els àmbits que més m'interessen, a part de la psicoteràpia de persones,

0: Són els àmbits de la psicologia ambiental i, evidentment, també tota la part artística, i això cau molt bé perquè estem a Ceret, que és una ciutat d'art.
1: Capítol 41.
2: L'ansietat del futur.
3: Tinc tres calendaris, tres llibretes diferents amb llistes de coses a fer i molts post-its, una mica tot arreu, per no oblidar-me de res. Sempre estic anticipant, planificant, i això em genera ansietat. Gabriela, bon dia.
0: Hola, Paola, bon dia.
3: Avui m'agradaria que parléssim d'aquesta ansietat del futur, perquè acabo de sortir d'un mes on cada dia del calendari hi havia com a mínim dues coses planificades, i per molt xules que siguin totes aquestes coses que he planificat, només de mirar el calendari em generava molta ansietat. Gabriela, per què necessitem planificar i per què algunes persones ho necessiten més que d'altres?
0: Necessitem planificar per fer-nos la il·lusió de que controlem tot. I necessitem també planificar perquè hi ha coses que sense planificació no les podem fer. O sigui, sí que és veritat que aquí hi ha un joc en el qual hem de trobar un punt òptim de control de la nostra vida per poder fer algunes coses. Evidentment, si tu vols fer un viatge, per exemple, doncs has de planificar mínimament com és aquest viatge per poder adaptar-te, per exemple, a les condicions del lloc al qual vas, a la distància a la qual aquest lloc hi és, etc, etc. Però d'aquí a voler tenir-lo tot enormement planificat, doncs hi ha una distància. I quan caiem en aquesta segona situació en la qual volem que tot sigui planificat al mil·límetre, efectivament, això, com dius tu, ens genera ansietat.
3: I m'estranya que no me parlis de control excessiu.
0: Va, d'alguna manera sí que te l'he dit, no? O sigui, en el sentit de que si el que volem és tenir-ho tot absolutament planificat és perquè creiem que necessitem tenir-ho tot absolutament controlat. I això és perquè tenim por, de que alguna cosa surti de les previsions, no? Perquè anticipem com una manera irracional, però manera al fin, d'intentar conjurar aquesta por que tenim.
3: Clar, perquè jo, per exemple, quan planifico, noto que em dóna bastanta tranquil·litat sobre el moment, perquè és com que estic assentant coses que tinc en el cap i és com dilluns faré això, dimarts allò, no sé què. Però després, quan veig tot el que haig de fer durant un dia, m'estresso molt.
0: És que la planificació pot servir per, diguem, d'una manera molt, molt bàsica, t'ho diré, per intentar encabir tot això que volem fer en un temps limitat, o la planificació pot servir per adonar-nos si això que volem fer o que pensem que devem fer entra en el temps que tenim disponible. I clar, si ens posem en modo, en aquest segon mode de planificació, doncs potser ens hem d'adonar que hem de deixar caure alguna cosa, que no tot ho podem fer, que no tenim la disponibilitat ni física, ni mental, ni temporal, ni energètica, fins i tot, per fer-ho tot.
3: Clar, i aquí tornem a parlar d'aquests límits dels quals parlàvem al capítol anterior, de saber el que podem fer, el que hem de fer i el que volem fer.
0: Exactament, perquè quan fem un llistat com aquests que dius tu, hauríem de poder mirar-lo, aquest llistat, i dir, tot això que he ficat és necessari? Tot això que he ficat és obligatori? Tot això que he ficat vull fer-lo? I potser comprar-nos un gran rotulador vermell, un gran rotulador verd i un gran rotulador blau i poder classificar totes aquestes coses que hem posat en el llistat, no? I classificar-les amb aquesta pregunta, no? Amb aquesta pregunta tripartita. Puc? Dec? Vull? I a partir d'aquí triar i veure que hi ha coses que hauríem de deixar caure. Bueno, aquest podria ser un bon exercici, no? O sigui, el llistat i els tres rotuladors. I adonar-te, diria, fer després amb un altre color, adonar-te quin és el cost de fer-ho tot, de poder-ho tot, de voler-lo tot. I et diria un pas més enllà, a qui l'estàs pagant aquest cost? Quin és el deu, entre cometes, al qual t'estàs rendint per haver de fer-ho tot, per haver de poder-ho tot, per voler-lo tot? Quan nosaltres creiem que tot això que ens passa per al cap és un deure, en el fons és perquè d'alguna manera hem introjectat, o sigui, hem ficat cap a dintre nostre un mandat que algú ens ha donat. Aquest algú pot ser un algú físic, aquest algú podria ser un algú simbòlic. Sí, bueno, això és un algú físic, no? La societat és un algú físic, però la cultura és un algú simbòlic, per exemple, no? El pare és un algú físic, el Déu, Déu Nostre Senyor, és algú simbòlic. Doncs, d'on ve aquest mandat? Si tu pots fer-te aquesta pregunta i pots donar-te la resposta, perquè no tots els mandats venen des del mateix lloc, doncs aquí potser hauràs de dir, mira, ara sóc desobedient. I això no ho faré.
3: Llavors, si hi ha moltes coses que volem fer, però que ens adonem que no les podem fer, però que és molt difícil de no poder-les fer. Com fem per fer el dol de totes aquestes coses que volem fer i que ens adonem que no podem fer?
0: No podem fer-les perquè el món material ens posa un límit, o no podem fer-les perquè sentim que no tenim la capacitat o que no tenim l'autoritat? Quina d'aquestes dues?
3: La capacitat, l'autoritat, el temps.
0: Doncs mira, si és una qüestió de límit intern, capacitat, autoritat, etc, etc, el que podem fer és dir-nos, val, i com podria fer-ho perquè per adquirir aquesta autoritat, per adquirir aquesta capacitat. Sapiguent que dintre d'aquest com puc fer-ho, hi haurà alguna altra de les coses que sí puc fer, però que no tinc tan ganes de fer, i que normalment faig com una manera de compensar l'altra que efectivament m'agradava molt fer, però que no podia fer-la, que hauré de deixar caure. O sigui, en aquest llistat imaginari del qual parlàvem abans, quan entra una cosa, sale una altra. I quan surt alguna cosa, hi ha alguna altra cosa que entra. Però s'ha de ser valent per pagar aquest preu de la cosa que surt. Perquè quan surt alguna cosa, hi ha un preu a pagar. Hi ha alguna cosa que estàs perdent, alguna oportunitat que ja no hi és, algun guany que tenies en fer aquesta cosa que potser no t'agradava fer-la, però que et donava alguna cosa. I doncs, si deixes de fer-la, això ja no estarà present. I ho has d'assumir. I si ho assumeixes, és una inversió. El deixar anar alguna cosa és una inversió. Per exemple, per tenir més temps. En canvi, si no ho assumeixes, és una frustració, perquè continuaràs fent una cosa que no vols fer-la. I no tindràs temps per aprendre a fer una cosa que sí volies fer.
3: Clar, d'aquí podria reenviar els nostres auditors a tornar a escoltar els capítols sobre escollir i prioritzar.
0: Escollir i prioritzar són claus per això. Perquè, com deies tu, no? La vida és finita. S'acaba en algun moment. I si tenim molta sort i molta salut, s'acaba quan ja som grans. Però si no tenim tanta, si tenim un accident, si tenim una malaltia, doncs s'acaba abans. Doncs és important que el temps que estem aquí tingui sentit per nosaltres. I aquesta lecció fa part d'aquest sentit.
3: I m'he adonat també que, per molt que planifico moltes coses que vull fer, que m'agraden, que sigui viatges, trobades amb les amigues o sortides xules amb la família, per una part em treu del present perquè sempre estic anticipant el que vindrà demà o el que vindrà la setmana següent. Llavors, com puc planificar de manera que no m'estressi i deixant d'anticipar el que sempre vindrà demà?
0: Jo crec que tu has donat en el clau quan deies moltes coses, no? La qüestió és menys coses. Menys coses, més vivències. Menys és més. I doncs, si tu tens la possibilitat de planificar menys coses, això et donarà temps per la vivència de les coses que sí fas, que sí planifiques. Per poder assaborir aquestes coses, aquest temps amb les teves filles, amb la teva parella, amb la teva família, amb les teves amigues. I doncs no és tan important trobar-se religiosament una vegada a la setmana. El que és més important és que les trobades siguin significatives. I per tant que tu tinguis temps i que les teves amigues tinguin temps. No només temps cronològic, sinó temps de qualitat, kairos, no cronos.
3: Vaig estar a principis d'estiu, pensava com aquest estiu m'organitzo, i ja pensava al mes de setembre i octubre com m'organitzaré de manera no estressar-me i no tenir masses coses organitzades. I jo penso, però no és possible estressar-se per organitzar-te per no estressar-se. És un cercle viciós. Com sortir d'aquest cercle viciós, Gabriela?
0: Has de fer menys coses, Paola. Clar, aquest és el problema. El problema és que estem societalment estem concentrats en fer moltes coses, però potser de no gaire qualitat, no? És una mica com això del bazar xinès, no? Hi ha enormes quantitats de coses, plenes de pols, que després comprem i deixem tirades en algun lloc de casa, no? I que són d'un plàstic d'ínfima qualitat. Però, bueno, ens donem el plaer de comprar coses. Doncs menys coses, planifica menys coses, fes menys coses, gaudeix més del temps i potser estaràs una mica més tranquil·la. Però has de poder suportar la frustració d'haver renunciat a algunes coses. On està l'espai de la renúncia?
3: I llavors, haig de planificar moments de no planificar res?
0: No, has de tenir moments de no planificar res. Ha d'haver-hi un moment en el qual diguis, bueno, vinga, va, ara em poso a planificar la setmana vinent, i diguis, no planifico. O no planifico tot, planifico la meitat de les coses. Planifico aquelles coses que sense planificació sé que no passaran i és important que passin. Però les que no són importants que passin, doncs fes l'experiència de deixar-te un espai lliure. No de planificar-te un espai lliure, de deixar-te un espai lliure.
3: I llavors, la gent que fa moltes més coses que jo, per exemple, com ho fan?
0: No tinc ni idea, però la pregunta que em faig no és com ho fan, sinó si són feliços. Sinó si tenen relacions de qualitat. Sinó si gaudeixen d'això que tenen. Potser tenen moltíssimes coses, però gaudeixen d'aquestes coses que tenen. Hi ha un gaudi en tenir-les, aquestes coses, o no? O tot és continuar en la rodeta del hàmster i mai aturar-se? Perquè si és això, en tot cas, a mi tampoc m'importa saber com s'ho fan, perquè jo no vull fer-ho. Però clar, això és una decisió personal.
3: Perquè segons tu, si tenim moltes coses planificades, no és possible d'aprofitar del moment present?
0: És que, paradoxalment, en teoria, per poder aprofitar d'aquest moment present, tu has perdut un munt de temps abans planificant el moment futur. I doncs, quan arriba aquest present? A més, jo apostaria que en el moment en el qual estàs en aquest present hiperplanificat, ja estàs pensant en quan planificaràs el futur de... I doncs aquest moment present desapareix. El moment present s'ha de crear. I crear-lo és donar-li espai, no és planificar-lo, és donar-li espai. I per això ha d'haver temps d'avorrir-se, ha d'haver temps d'adormir-se, ha d'haver temps disponible per això. Ja sé que no és fàcil, eh? Sobretot no és fàcil quan ets jove, quan tens criatures, quan estàs visquent en la societat en la qual estem visquent, però és que potser hem de dir-nos, és que volem viure en aquesta societat en la qual estem visquent, o és que preferim aturar-nos i fer de manera diferent? Potser aquesta és la gran pregunta, en el fons, eh? Que hi ha una pregunta filosòfica.
3: Però les teves grans respostes igualment són planificar menys i fer menys.
0: Sí, totalment. Si ho he de resumir d'aquesta manera, i diria, te portaria una tercera cosa, i aprendre a tolerar la frustració per totes aquestes coses que hem deixat passar. Perquè no és només planificar més i anar per menys coses. És també que aquestes coses per les quals no anem les puguem deixar anar tranquil·lament, dient, això no és per mi, això no és el que vull.
3: Gabriela, moltes gràcies.
0: De res, Paola, fins la propera.

أثمرتي وعزيزا خاصك بعد نتولن ألاغي وذشم ألاغي وذشم

0: toc, toc, toc, què és això? El bigot de Montescot.
1: Qui és aquí?
0: El bigot de Sant Martí.
1: Què és això?
0: El bigot de Montescot.
2: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

drogues i ni guanyes per artista. Només ho faig quan el cor em batega el ritme. Si no, no és música, només paraules buides. Ens volien enfonsades i amb les cares ben tristes, normalitzant les discussions etíliques.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: El temps d'aquest divendres 25 de setembre, marcat encara per la calor. Bon dia. Calor amb temperatures màximes aquesta tarda de 32 al Conflent, al Vallespí i al Rosselló i fins a 26 graus a Cerdanya. Demà dissabte aquestes temperatures màximes baixaran una mica, 28 graus a Perpinyà, Prada i Ceret, 24 a Sallagosa, 21 graus a Formiguera, tot això amb sol. Aquest sol que diumenge, sens dubte, serà un poc més velat, sobretot durant la tarda, amb fins i tot sobre els relleus de Cerdanya, Capcir i l'Alt Conflent, algun xàfec possible durant la tarda i vespre, i les temperatures màximes no passaran dels 27 graus, serà del banc del Vallespí. Aquest canvi de temps anunciat, de fet, concernirà sobretot les temperatures. A partir de la setmana entrant, començaran a baixar, se situaran finalment sempre per sota dels 30 graus i fins i tot a partir de dimecres no passaran dels 24 o 25 graus. Dimarts i dimecres, on potser hi haurà alguns xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país, però malauradament, si es produeix tal com està previst, doncs serà amb unes acumulacions poc importants i sobretot tot just duraria un parell de dies com a molt tard.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
3: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 25 de setembre del 1992 neix Rosalía, l'artista catalana més internacional. El seu nom és Rosalía Vila Tubella, filla de Sant Esteve Sesrovires. Va estudiar al taller de músics i a l'ESMUC de Barcelona. L'any 2015 va col·laborar amb la Fura dels Baus. Les seues primeres influències venen del flamenc, però amb també pop, trap, hip-hop, música electrònica i experimental. L'any 2018, arran d'uns vídeos al seu canal de YouTube, va presentar el seu àlbum Revelació, El mal querer, inspirat en una novel·la occitana anònima del segle XII, flamenca. Per aquest disc, la Rosalía va guanyar dos premis Grammy llatins. Després de diverses col·laboracions amb The Weeknd, Travis Scott, James Blank o encara Ozuna, va publicar el 2019 una cançó en català, Milionària, i un segon àlbum, Motomami, el 2022. Escoltem ara la Rosalía amb el tema Despecha, una cançó que va estrenar a l'inici de la gira de Motomami i que es va convertir en la cançó de l'estiu del 2022.

0: era Despecha de la cantant Rosalía.
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Aquest 27 de setembre és la festa del Parc Natural del Pirineu Català i per parlar d'aquest gran esdeveniment rebem la Cristela Frau. Cristela Frau, bon dia.
4: Bon dia, Enric.
3: Això no és completament una novetat, la festa del parc? Fa anys que es fa.
4: Sí, fa molt d'anys que es fa, molt, diem fa alguns anys, però és cada 2 anys. Que ho fem la festa del parc a Olet a la Bastida, a la seu de la Casa del Parc, i doncs enguany és un any que ens toca per organitzar la festa.
3: Cada 2 anys una biennal.
4: És això, una biennal, exactament.
3: Passa tan ràpid que em semblava que es feia cada any. Però...
4: Sí, per nosaltres ens fa el mateix.
3: D'acord, doncs una festa del parc que permet, entre altres coses, de descobrir aquest lloc de la Bastida on hi ha la Casa del Parc.
4: Sí, justament, és un dels objectius de la festa del parc, és de fer descobrir el lloc, però també és de fer descobrir que és un parc natural regional i que fem com a tècnic, per exemple, en un parc i amb qui treballem. I doncs és també un cop de projector, diem, una mise endavant de tota la gent amb qui treballem tot l'any, és a dir, els productors locals, els actors del turisme, els actors de l'educació ambiental i altres actors també institucionals.
3: Si dius això, vol dir que hi haurà com un mercat de productors?
4: Sí, exactament. Hi haurà un petit mercat de productors, hi haurà també una restauració al mateix lloc per poder quedar-se tot el dia amb productors locals, hi haurà cerveses locals i altres begudes soft, diem, i hi haurà moltes coses per passar tot el dia en família i entre amics.
3: És una bonica i també, evidentment, animació que començarà... Ho cal dir, que començarà d'hora l'animació, perquè abans ho volíem parlar al final, però hi cal anar a la festa del parc. I hi ha solucions ecològiques i fins i tot ara, podem dir, econòmiques, d'anar a la festa del parc.
4: Sí, justament, enguany hem fet un partenariat amb la SNCF i el Tren Groc. Bé, fa temps que treballem junts, però per aquest esdeveniment especialment hem fet un tren de la Festa del Parc que pujarà de Vilafranca de Conflent fins a l'estació de Joncet. I al preu de 5 euros es podrà venir a la festa del parc, però també la gent de Perpinyà podrà venir amb el TER des de Perpinyà fins a Vilafranca, i tot el recorregut es farà amb artistes a dins del tren, un duo de cantantes que es diu Canto Nudo. I també quan arribaran a l'estació de Vilafranca de Conflent, sobre l'estació, faran també un petit concert.
3: Si ho feu, la totalitat del recorregut en tren, és a dir que aneu fins a qualsevol estació de la línia Perpinyà-Vilafranca de Conflent, recordo que aquí hem parlat de 5 euros entre Vilafranca i Joncet, però és només... 1 euro sobre la línia Perpinyà-Vilafranca, és a dir que amb 6 euros pugeu, fa 12 euros anar i tornar, pugeu a la festa del Tren Groc i feu un estalvi important comparat a la botura, no pas a la bicicleta, que en podem parlar.
4: Sí, la bicicleta és una opció també, però és a dir que la carretera és un poc dolenta, però es pot fer.
3: Cal tenir unes cames preparades.
4: Sí, també. O una bici elèctrica.
3: Sí, sí.
4: També es pot venir en cotxe.
3: Sí, evidentment.
4: Però demanem a la gent si podeu compartir cotxes, sí. Perquè és més ecològic i econòmic també, i que la Bastida és un lloc una mica petit. I doncs és millor de compartir cotxe.
3: Molt bé, doncs parlem una mica d'aquesta jornada, ara que sabem com hi arribar, parlem d'aquesta jornada, de les animacions que veurem allà. Hem parlat d'aquest mercat de productor, de la possibilitat de menjar, i d'aquesta música arribareu al lloc amb música si agafeu el transport públic, que és el tren.
4: Sí, doncs enguany el que cal dir, el que és important, és una novetat, és que fem un partenariat amb el festival Jazebre, que és un festival molt conegut que es fa principalment a Perpinyà, però alguns anys s'han delocalitzat i fan un pícnic Jazebre, i doncs hi haurà a la Festa del Parc un pícnic Jazebre també, doncs hi haurà concerts amb la fanfare Jazebre i també un concert a la tarda del grup que es diu Cornelius a les 3 de la tarda. Doncs si voleu escoltar música i fer un pícnic i passar un bon moment, és a la Festa del Parc diumenge que tot es farà. Però hi haurà altres coses, i com enguany hi haurà el maneig del muntanyol, que la gent li agrada molt, aquest maneig que ve de Matamal, cal pedalar. I
3: els pares pedalen, eh?
4: És això.
3: Els pares, els amics, el tiet.
4: És això. Els adults pedalen i els nens juguen. Hi haurà joc de fusta també, hi haurà actuació de gossos d'atur, dos vegades al dia, i també hi haurà conferències. Enguany és l'any del pastoralisme, i doncs hem convidat la Cambra d'Agricultura i l'associació AFPGP per venir a presentar el treball i tot la temàtica sobre el pastoralisme, i a la tarda tindrem una conferència amb Deli Pons, que farà una conferència sobre la temàtica de la pol·lució plàstica.
3: Això és també un dels grans problemes que tenim. No detallarem el programa, ja n'has parlat, però totes les precisions les podeu tenir sobre la pàgina web del PNR, que és parc-pirenees-catalanes.fr, és això?
4: Cristina? Sí, sí, sí, el millor és anar a veure tot el detall del programa sobre la pàgina del parc, també la pàgina de Jazebre. I si voleu més informació, podeu trucar també al parc directament i us donarem tota l'informació. Doncs s'ha de recordar que comença a les 10 del matí diumenge fins a les 6 de la tarda, i que hi haurà tot per passar el dia: menjar, beguda, animacions, gent simpàtic i moltes coses. Doncs us esperem a la Festa del Parc.
3: Una bona oportunitat per la gent del Conflent i del Cerdanya, del Capcí, d'anar a la Festa del Parc, però també per als que són de més a baix de la Plana, i fins i tot els amics del Vallespí, que sempre és una mica complicat de contornar el Canigó, que poden venir. Gràcies a Cristela Frau. Jo, com a militant del tren, aconsello a la gent de pujar en tren, però feu el que vulgueu, evidentment. Cristela Frau, del Parc Natural Regional del Pirineu Català, moltes gràcies, i recordem, 27 de setembre a la Bastida, a Oleta, la Festa del Parc.
4: Moltes gràcies, Enric, adeu.
0: Radio Arrels, em veig 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
2: Joan Francesc Castex Ei va néixer a Perpinyà el 1978. Va estudiar geografia a París, és consultor i assagista de temes transfronterers, especialment en relació amb les comarques gironines i Catalunya Nord, i ensenya la llengua catalana a persones adultes. Com a escriptor en català ha publicat la trilogia poètica La sang i la saba, 2008, Salvatge, 2010, La matriu, 2012, i el poemari bilingüe Ruta major. També obres de recerca sobre la geopolítica transfronterera. Un assaig de ficció, Retrat petit de tot i res, el 2017, novel·les, El trencament, 2018, El trabucaire, L'infant i la ciutat dels tres portals, el 2022, Nosaltres els set homes, 2023, Teatre, amb la frescor de la nit, el 2015, i finalment encara Poesia, Menudai d'ànima, el 2015, L'odissea de Cosme, fill del vent, el 2025, El darrer mot a les edicions Paraules, i un audioconte, La noia del parc. Del llibret La sang i la saba, Camí. Camí de la multitud, camí de la solitud, el que puja dalt del cim pelat, el que torteja entre l'herba i el prat. Camí de l'exili, camí del retorn, camí de roses flamejant, camí d'espines humiliant, el del silenci, del pedrís sota l'oliu, el de la gent, el camí del compromís, l'urbà i agosarat, el del desert ataronjat, el teu recorregut, el meu, el seu, entre laberints i atzucacs. I estem una drecera, viatgem pel bon camí. Cruïa de camins, els camins de tots, des dels records vells fins als reptes nous, tots els camins de l'existència, l'interior i el del somni i del més enllà, el millor camí cap als estels.
1: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: R4, Vilafranca del Penedès. Via 2, ara totes les estacions.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Confluències. Una emissió en públic des del Casal del Conflent. Presentat per Enric Balaguer.
2: Confluència dedicat a la salut del Conflent ha estat enregistrat el 19 de setembre 2026. Escoltem un extracte on els convidats ens diuen com veuen el futur.
3: Parlem de potser de les reivindicacions de l'associació, reivindicacions o demandes, si sent més suaus, de l'associació que ningú Conflent senté.
4: Sí, nosaltres hem fet una... De fet, hem fet tot un treball de conscienciació també a la població i els elegits dels municipis sobre la pertinència i què és possible. És a dir, ens n'hem ben assabentat, vam fer venir el director de la fàbrica de centres de salut, que és àmbit nacional, no és l'Estat, però treballa molt en col·laboració i que n'ha obert molt d'aquests centres, no? I que parlant en números, vull dir que són coses que en un primer moment doncs cal financiar, però que al cap d'un temps, com és el cas de Tuir, que van començar amb 3 metges i han acabat 5 i és completament autònom i funciona sol i tenen ja fins i tot un cotxe de desplaçament i funciona sol, i el personal mèdic, que a més totes les informacions circulen entre ells, així tothom coneix el personal, hi ha el personal administratiu que s'encarrega de fer les tasques administratives, personal assalariat i que a més doncs fa que el metge pugui fer només el seu mestier i no pas perquè un metge no dorm. Un metge, quan tu escoltes la vida que porta, perquè entre els pacients després ha de fer un seguiment, ha de fer el balanç, tu ha de passar i enviar-ho a la Seguretat Social, justificar-ho perquè sigui pagat per la Seguretat Social, i esdevé d'una complexitat enorme, tot. I com a pacients ho veiem, perquè quan anem a un especialista és que un metge, jo m'he trobat un metge que digui aquest senyor ha d'anar corrent a l'hospital i punt. I era veritat, i escolta, va d'altre cas administratiu, fins que al final li va fent cas i la persona va poder ser ingressada.
3: Fem un torn de taula, com veieu el futur de la salut al Conflent?
5: Malament.
3: Eric?
6: Jo penso que es millorarà perquè surten més metges, més dentistes i arriben tot a Europa. Per exemple, de dentistes matriculats a l'hora d'enguany, hi havia la meitat eren d'Europa. Hi havia 10.000 francesos, 10.000 europeus. I com que es formen molt metges i dentistes a tota Europa i que la França és atractiva a nivell de financer, arribaran, però no sé quina serà... Jo penso que d'aquí 10 o 20 anys anirà millor, però...
3: El que ningú pot atreure gent?
6: Encara sí.
3: Ja va.
7: Jo ho veig malament perquè tota la meva vida he vist els vells que deien que era millor abans.
6: Sí,
7: i ara sóc vell.
6: Doncs
7: que comparteixo l'analítica. Era millor abans. I com ho veig? Veig que estem mortals i si hi ha una progressió a fer és explicar a la gent que no estem immortals i donc que s'ha de ser un poc tranquil i que si 60 anys t'aixeca al matí i tens una dolor, millor, perquè si no en tens és que és mort.
8: Bé, doncs jo sense saber-ho soc vell també, perquè jo no, ja ho veig malament, però no perquè
1: Estic d'acord que vindrà molta gent i està venint molta gent formada i la gent formada hi serà, però el problema sempre són el mateix, els diners. I llavors estic veient que s'està retallant molt sí, en educació, en sanitat, és com si la sanitat... Bueno, som vells, un altre, per exemple, teníem una persona a l'EPAT, Francis Català, que per cert funciona molt bé i que continua, espero, i jo estava al costat de la infermera que va trucar, una persona amb una saturació d'oxigen superbaixa que podia morir, i jo vaig sentir la trucada perquè estava en veu alta, i van preguntar quin codi, no tenen un codi de persona gran, de si són més afectats o menys, i quan va dir el codi va dir, ah, doncs no vindrem, però com que és aquest codi, doncs no val la pena. Llavors jo veig això, que prefereixen invertir en altres sectors, en armament i el que està passant i tot això, però sanitat i educació no és algo que sigui per ells. La sanitat no et dona vots, suposo, no ho sé.
5: No et dona
3: vots. Xavier?
5: Vull ser una mica positiu. Perquè també, sí, jo crec que hi ha, dono, és curiós perquè us dono la raó, però al mateix temps tinc esperança, no? Perquè si algú ha de canviar el món som nosaltres i els nostres fills. I com a pare tinc el deure també de dir que crec en un món millor, o almenys em barallaré, perquè, bueno, fora el romanticisme, però que jo crec que la professió, com ell diu, que és una professió molt més formada que anirà arribant, però també al mateix temps jo la sento, el jovent que puja, més humans. Més humans amb el tracte. És a dir, que hem passat un període, potser m'equivoco, però jo és el que observo. Hem passat un període on tot era molt, molt estricte, sóc jo que sé, sóc jo el que dic, a veure unes persones, uns professionals, que a més el saber tenen el tracte. I això és d'agrair, perquè és que no deixeu de ser psicòlegs, perquè... del cos només en tenim un. I aleshores, vull dir, són persones que a més el ser de la seva especialitat també saben comprendre, es preocupen pel context de la persona. Aleshores, es poden veure les coses d'una altra manera.
2: Podreu escoltar Confluència en la seva totalitat divendres a les 7 de la tarda i dissabte a les 11 del matí.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: El temps d'aquest divendres 25 de setembre marcat encara per la calor. Bon dia. Calor amb temperatures màximes aquesta tarda de 32 al Conflent, al Vallespí i al Rosselló i fins a 26 graus a Cerdanya. Demà dissabte aquestes temperatures màximes baixaran una mica, 28 graus a Perpinyà, Prada i Ceret, 24 a Sallagosa, 21 graus a Formiguera, tot això amb sol. Aquest sol que diumenge, sens dubte, serà un poc més velat, sobretot durant la tarda, amb fins i tot sobre els relleus de Cerdanya, Capcir i l'Alt Conflent, algun xàfec possible durant la tarda i vespre, i les temperatures màximes no passaran dels 27 graus, serà del banc del Vallespí. Aquest canvi de temps anunciat, de fet, concernirà sobretot les temperatures. A partir de la setmana entrant, començaran a baixar, se situaran finalment sempre per sota dels 30 graus i fins i tot a partir de dimecres no passaran dels 24 o 25 graus. Dimarts i dimecres, on potser hi haurà alguns xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país, però malauradament, si es produeix tal com està previst, doncs serà amb unes acumulacions poc importants i sobretot tot just duraria un parell de dies com a molt tard.
4: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
2: Baròmetre ho sap. Amb Jeroni Vidal.
5: Jeroni Vidal, bon dia.
6: Bon dia.
5: Ens portes cada setmana un comentari sobre l'actualitat del rugby. Aquesta setmana, mala notícia, perquè l'USAP va perdre clarament contra el Montpeller.
6: Sí, efectivament, una derrota gran de 50 punts a 13. A la pausa hi havia 12-3, doncs encara se podia dir que ho esperava qualcom, però efectivament a la fi pesa molt.
5: De fet, el partit, l'USAP va fer primer uns 20 minuts que tampoc eren tan dolents, no, al principi?
6: És això, van conservar la pilota. Doncs això era efectivament quan tenes la pilota en aquest joc normalment tenes més possibilitat de marcar i de posar l'adversari en dificultat, i la dificultat d'aquesta és que no han pogut reeixir a marcar. Doncs al final fins i tot deixen anar la pilota al moment de marcar, hi ha un jugaire que fa això, i doncs efectivament a partir del moment on Montpellier va recuperar la pilota, tot se va rebel·liar.
5: A més, hi va haver una expulsió també, que això tampoc va ajudar. No?
6: És això, doncs la dificultat és que d'aquest partit hi ha la disciplina. La disciplina, m'ho han donat, ja arriba la targeta grossa. Si comences a recular, arriba en un moment on no poses a aguantar i tot se deslliga. I finalment se desgalla completament, se desmarga, i arribem en el desgall que constatem ara. Doncs efectivament hi ha quatre coses. Jo diria la rotació també de l'equip, que potser no mancaven d'experiència col·lectiva, encara que siguin jugadors experimentats. Potser que aquest equip d'enguany, els 8 jugadors que havien entrat, no tenien viscut comú les faltes, com ho deies tu, de disciplines, i també no cal deixar de banda que Montpellier és un equip molt físic. Doncs a partir del moment on hi ha un petit gra de sura que se posa, la cosa torna malament.

0: I realment la segona part va ser un domini total del Montpellier.
1: Sí, sí, jo parlo completament. Si parlo de sorra, parlaré un poc de la gespa, si m'ho permetes. Era pas una gespa per a jugar al rugby, era un camp de trumfes allà. I doncs al final, el fer de terra pot ser. Doncs al final, quan hi ha un gra de sorra que entra dins l'engranatge aquí, com això, s'acaba, bé, acabes d'ensorrar, és una ensorradassa, una ensorrada, no, alors parlaré pas d'un naufragi, però diré que realment és una bona cogutada que hi ha.
0: El fet que el camp estigués tan malament passa a gaires altres estadis de la Top 14 o és els de Montpellier que tenien el camp en mal estat?
1: Oh, passa. Bon, primer cal veure que el rugby se jugui a 15 amb persones que fan més de 5 quilos, doncs quan se desplacen són pas formigues, eh? Bon, l'altra cosa que te diré sobretot és que efectivament aquesta gespa de Montpellier, bé, de fet és tocant de la Mediterrània, hi ha el problema de la secada d'enguany, doncs això fa que efectivament, bon, bé, és molt, molt, molt tocada, que aquí a Perpinyà tenim pas tant aquest problema i comencen a posar gespes que són meitat sintètica d'un costat i herba de l'altre, doncs això, bon, allà ho tenen pas, sembla que hi hagi un malentès entre els uns i els altres, no sé clarament, però efectivament podem dir que és la més dolenta gespa de tota la lliga.
0: Doncs mira, almenys ja hi hem passat per aquesta gespa, o sigui que ja no l'hem de tornar a veure aquesta temporada. Geroni Vidal, ens volies parlar també del desplaçament i del que comporta el fet de fer un desplaçament, doncs, pels aficionats també.
1: Sí, perquè francament és un moment especial quan ets aficionat, que te desplaces allà, hi ha un petit viatget així que es fa, és molt interessant perquè, bon, cal diferenciar primer el que seria un desplaçament de fase final, potser que en parlarem enguany d'una manera o d'una altra, i un desplaçament aquí de temporada. Bon, desplaçament de temporada a tocant com això, ho pots fer en autobús, ho pots fer amb un cotxe, amb botures, amb els amics i tot això. Bon, hi ha un petit moment d'arribar allà, de descobrir un lloc, encara que el coneixes, d'installar-te, d'assentar-te, per coses com aquestes. I això comença el temps de dinar, perquè si el partit comença a les 4, tu arribes a les 11 que del matí. Doncs això és un moment d'eufòria que se desplaça un poc a pertot i jo suposo que la gent que se va desplaçar realment aquest dissabte, a mesura que el partit avançava, hi deu haver una gran decepció i fins i tot un poc de vergonya, que...
0: Clar, sobretot perquè suposo que això canvia si perds de poc o si perds de molt, no?, en aquest tipus de...
1: Sí, perquè bon, encara que te podes... Quan la cosa comença a anar tan malament que un assaig, dos assajos i tot això, que les coses que tenen realment aquesta direcció, bon, tu veus que podes pas fer res, bon, tu ets allà, bon, te calles, veus pas les coses com això, hi ha un poc de ràbia que te ven, bon, tot això és molt... És esport, doncs cal que pas tracassar tampoc, però bé, efectivament el desplaçament d'allà, quan hi dones un poc d'energia, que un poc d'esperança, i que tu arribes allà i que el teu equip se desfà tant, i jo penso amb aquesta gent que se desplacen cada diumenge, que fa 2 anys i mig que guanyen pas, bo, hi ha de què tenir mal al cap per això.
0: Aquest cap de setmana torna a jugar a casa, l'ho sap, contra el Bordeus, també és un partit complicadet, no?
1: Sí, bé, Bordeus se presenta pas. Bordeus són els que han guanyat la Copa d'Europa l'any passat. Primera cosa, és un equip ràpid que té un joc molt ràpid. I fins i tot hi ha força internacionals, els enumerem pas, però efectivament és una constel·lació d'internacionals. I d'un Bordeus és un partit on caldrà guanyar, efectivament, per validar un poc aquesta primera temporada, part de la temporada que ens sembla un poc bona, per això, prou bona, i guanyar també, però serà difícil, perquè hi ha jugadors que se'n van a tornar, ho sabem que hi ha que se descansaven la setmana passada, que tornaran a ser aquí, fins i tot caldrà anar a avançar contra Bordeus, perquè per guanyar, de tota manera, el rugby, segurament, la gent diu en això, el rugby és com la botifarra, i no, si no hi ha sang, no es faran botifarres, eh? Doncs aquí caldrà anar amb més que el que hi vam posar la setmana passada.
0: Tot i això, l'USAP sembla que a casa li costa menys guanyar que en desplaçaments, no?
1: Sí, bé, efectivament, això és quasiment un poc apartut, perquè escoltava un poc un altre entrenador que ho deia la setmana passada, enguany, sobretot enguany, quan arribes en un estadi, tant que el top 14 és això, tothom és un poc equipat per la lluita, i t'adones que la diferència és el públic que la pot fer, és el petit detall que fa que la peça cau del teu costat, i a casa les coses ja coneixes, quan no comences a avançar la gent se posa a cridar d'un banc, el sosteniment venen i tot això, i a l'exterior te cal fer abstracció de tot això, perquè cal imaginar que la gent són contra tu, doncs al final guanyar a l'exterior suposa fer un partit de 80 minuts sense parar, sense fer faltes ni res, i a casa no es podem estalviar unes quantes petites cosetes com això, que venen un poc aquestes grasosures d'un banc o de l'altre, que ens venen un poc a molestar.
0: Molt bé, doncs esperem que el factor camp ajudi a l'USAP aquest dissabte contra el Bordeus, perquè és un partit important, ja, tot i que és l'inici de temporada, pels de Perpinyà. Jeroni Vidal, en parlem la setmana que ve. Moltes gràcies.
1: Bé, adiu.
2: Rayo Arels.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Jornades d'història a Prats de Molló. Els 3 i 4 d'octubre, Prats de Molló acull les 5è jornades d'història dedicades als fets de Prats de Molló i enguany amb el fil conductor dels fets de Prats de Molló a la Constitució de l'Habana. Conferències, comunicacions i debats amb historiadors i especialistes. Amb la participació, entre altres, de Quim Torra, Carme Forcadell, Jaume Sobrequès, Josep Lluís Carot Rovira i Neus Torbisco Casals. I dissabte, a les 9 del vespre, projecció gratuïta del documental L'Estelada de Verdun. 5è jornades d'història, el 3 i 4 d'octubre, a Prats de Molló.

0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Arrels de rumba.
2: Joan Pau Escudero.
3: Les etiquetes comercials han definit sovint les modes musicals de cada època. Avui analitzem com el concepte de rumba ha anat canviant de significat al llarg de la història.
4: Les modes sempre han imposat noms originals per motius comercials. Anys enrere va ser el mambo, el cha-cha-cha, el rock and roll, el twist, etc, etc. Ara tothom vol parlar de flamenc. Flamenc perquè està de moda la paraula flamenc i perquè les coses van així. De rumbes, doncs n'hi ha unes quantes. La paraula rumba és prou antiga en el món de la música i té significats bastant diversos. Podríem parlar de la rumba cubana, la rumba europea, la congolesa, la gitana, americana, etc, etc. Americana, nord-americana. Clar, des d'un punt de vista rítmic, això poden ser realitats diferents i a vegades molt diferents.
3: Per entendre aquest concepte, cal viatjar primer a la Cuba dels segles XVIII i XIX. Aquesta és la rumba original creada per les comunitats d'esclaus africans.
4: En primer lloc, hem de parlar de la rumba cubana, que potser que és l'origen a nivell de pel que fa a la paraula de les altres. La rumba cubana, doncs, que és una rumba que és una música ètnica, cultural, de pròpia dels ascendents dels esclaus africans que van arribar a Cuba al segle XVIII i XIX, que es fa encara actualment, que és una música polirítmica, molt rica des del punt de vista de les percussions, des de la qual el nom es va escampar a d'altres músiques cubanes que tenien a vegades algun element de la rumba pròpia del descendent dels esclaus, i això ho incorporaven amb altres músiques de moda i a la paraula rumba, perquè va semblar que quedava bé, doncs es va estendre a d'altres músiques cubanes.
3: A la meitat del segle XX, el concepte es barreja amb el mambo i el cha-cha-cha, un fenomen comercial que va començar a escampar-se cap a Europa.
4: Després d'això va passar als Estats Units amb cubano-americans o catalano-cubans com el Xavier Cugat, que va fer servir aquesta paraula per músiques que ja no tenien res a veure amb la rumba pròpia dels descendents esclaus cubans. Aquesta rumba americana, doncs, va arribar a Europa. Europa, abans de la guerra, doncs, hi havia una cançó com ara el Marinella del Tino Rossi. Això pretén ser una rumba, també. Ell, Tino Rossi, diu que això és una rumba. No sé quina classe de rumba és allò, però és un de... Quan arriba això a Europa, doncs, també hi ha la paraula es posa de moda. Una altra mena de... S'escampa abans de la guerra la paraula rumba per parlar de músiques ben, ben diferents. Tot això funciona molt a Catalunya. Els gitanos tot això ho escolten. Abans i després de la Segona Guerra Mundial, doncs, la paraula rumba es fa servir per músiques ja bastant diferents de la rumba cubana autèntica. El 1946, em sembla, la pel·lícula Gilda, la cançó que està de moda, que és Amado Mio, a la partitura es pot llegir Tempo de rumba, quan en realitat allò de rumba té molt poca cosa. Si de cas seria una mena de bolero, potser, però de rumba té poca cosa a veure amb la rumba.
3: Després de la Segona Guerra Mundial, es comença a posar de moda la rumba en l'àmbit de la música popular a la península Ibèrica. Però aquesta encara no és com la rumba que entenem ara.
4: Tenint en compte que és una paraula que està de moda, doncs s'escampa. La qüestió és produir primer discos de pedra dels antics, després arriben els discos més moderns, però això ja és a partir dels anys 60 i en parlarem després. Doncs s'escampa la paraula per parlar de músiques ben ben diferents i es graven discos abans de la guerra, com una cançó que es deia La rumba de Chelito. N'he sentit versions més tardanes dels anys 50. Allò no té absolutament res a veure amb una rumba cubana, tampoc no té res a veure amb una rumba gitana. Són exemples, i n'hi ha molts, del que es feia servir de la paraula rumba, tal com es feia servir en aquells anys 30, 40 i 50. Hi ha un context general cubà o afrocubà que arrela bastant a Europa Occidental, especialment a la península Ibèrica i a França mateix, o a Itàlia també, països llatins, i no pas exclusivament. Això fa que entre el 49, 50, 51 es talla ben bé la moda del mambo, del cha-cha-cha. Tot això s'escampa amb una velocitat extraordinària. Entremig de tot això, doncs, es fa servir la paraula rumba, també, perquè si convé, doncs, perquè també està de moda la paraula, i tot el que és afrocubà, doncs, funciona amb cha-cha-cha, mambo, rumba. I hem parlat, doncs, de rumba cubana amb el significat principal, històric, el primer, doncs, que és la rumba dels ascendents dels esclaus africans a Cuba. Hem parlat de rumba americana, tipus Xavier Cugat i altres autors, artistes americans dels anys 50. Hi ha una rumba que arriba a Europa, unes músiques anomenades rumba, doncs, a l'Espanya de la preguerra i de la postguerra, això, la mateixa cosa, l'estat francès, i tard o d'hora hem d'arribar a la rumba dels gitanos catalans, que és una altra cosa encara, i que és la rumba que s'ha posat de moda actualment a Catalunya, a l'estat espanyol i més enllà. Tot això podem parlar-ne en el proper capítol.

0: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Tot va malament és el disc d'aquesta setmana a Incendi. L'estem comentant amb el Marc Aguadé, cantant i guitarrista, el Marc Torrijos, tècnic de so, i l'Adrià Saperas, baixista. Marc Torrijos, t'hem presentat com a tècnic de so, i ara que està de moda la Ludwig van i el Com et dius em dic Xavier, has reclamat ja que et fossin una cançó o què?
2: No, jo sóc un friqui com els de la Ludwig van. Tens que ja els vau entrevistar l'altre dia.
3: Ah, sí?
2: No.
3: Hòstia.
2: Jo, a mi m'agrada l'anonimat que et dona ser tècnic de so, poder pujar i baixar el volum, que ningú sàpiga que em dic Marc i que ningú sàpiga el que hi ha dins del meu got.
3: MDMA i Ginebra.
4: Sempre ens barallem amb el Torrijos perquè el baix el posa amb el volum molt baix, però no s'escolta.
3: Adrià, a veure, t'ho hem de dir. O sigui, Adrià, tot el grup ens hem posat d'acord en baixar-t'ho.
2: Sí, si toquessis bé...
4: Això li feien al Simplici. Ja li he dit més d'un cop al Marc que s'ho ha de currar, eh? Vull dir, fins que no pugi més el volum del baix no li farem una cançó.
3: Sí.
1: Doncs avui de la cançó, com que el Marc no en té cap, avui parlarem de la cançó Plou. Ens podeu explicar una mica de què va aquesta cançó?
3: Marc, aquesta la vas escriure tu. La vam escriure junts, de fet.
2: La vam escriure baixant
3: sí.
2: Un dia de Perpinyà i és una cover d'una senyora que no mencionaran.
3: Sí, és una cover, de fet. No podem mencionar-la perquè no tenim els drets de la cançó. De moment, tot és parlar-ho. De fet, li vam enviar un missatge a aquesta senyora, però no ens vol contestar.
5: Què deia el missatge?
3: De l'estil, ens agrada molt la teva música, com si tingués més d'una cançó bona. Només té una. Ens agrada molt la teva música, ens agradaria fer una cover de la teva cançó en català, en estil punk rock, tal. Què et semblaria? A nivell legal, no sé si tindre un missatge d'aquests ens ajudaria, jo crec que no, però allí està. És que això ho fa Grogui Rude, i no els han denunciat mai, que jo sàpiga.
4: Clar, perquè Grogui Rude, i al igual que nosaltres, suposo que juguen amb això, no? Envies el missatge en català i com que no ho entenen...
3: No, jo els hi vaig parlar en castellà, no eh?
4: En castellà? Ah, vale. Jo no dic res. Clar, sí, si no ho entén... No és culpa teva.
3: Sí.
4: Que vinc ja no és traïdor.
3: Clar, en plan, tu ets prou ignorant com per no saber parlar cap altra llengua, no?
4: Exacte.
3: No és el teu problema, ja prou feina tens.
4: Exacte, vull dir...
3: Sí.
2: Bueno, la gràcia és fer-li de competència a altres grups del Camp de Tarragona.
3: Sí, és que ens hem adonat que la fórmula per triomfar és com refregir la mateixa cosa 24.000 vegades i ho hem intentat, a veure si ens donen la nostra part del pastís ja. Estem una mica cansats de tocar en ocupes random a les 5 del matí i que el caché que tingui són unes quantes de llaunes de Steinburg calentes i que et paguin després amb espècies.
4: Unes clàssiques.
3: Hòstia, sí.
1: Ara l'aspiració que és el desconcert d'ICAT o...?
3: Estaria guapo. Sí, això estaria guapo. Amb quins podrien ajuntar?
2: Vam fer molts amics.
3: Amb qui ens ajuntarien?
2: Amb la Muixca.
3: Hòstia, m'agrada molt a mi la Muixca. Eh?
2: A mi també.
3: Sí.
4: Va molt bé.
3: Va guanyar els Enderroc, no?
4: Veritat, a la mateixa gala que n'altres o no? Em sembla que va ser.
3: Sí.
2: Va ser un any després.
3: Sí, perquè ho vaig veure.
2: Ah, ho vas veure?
3: Ui, jo estava allí a la gala.
2: Ah, és veritat.
3: Sí.
1: Doncs va, escoltem Plou del grup Incendi.
3: Plou.

0: El que acabem d'escoltar era Plou, del grup Incendi, que han estat els convidats d'aquesta setmana a Ràdio Arrels per presentar el seu àlbum Tot va malament. Ho hem estat comentant des de l'estudi amb el Marc Aguadé. Moltes gràcies, Marc.
1: Moltes de res, moltes gràcies a vosaltres.
0: I per telèfon amb l'Adrià Saperes i el Marc Torrijos. Moltes gràcies als dos.
2: Hola, bones, moltes gràcies. Ai, de res.
3: Visca el Barça.
4: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.

0: Albert Noguer.
1: El temps d'aquest divendres 25 de setembre marcat encara per la calor. Bon dia. Calor amb temperatures màximes aquesta tarda de 32 al Conflent, al Vallespí i al Rosselló i fins a 26 graus a Cerdanya. Demà dissabte aquestes temperatures màximes baixaran una mica, 28 graus a Perpinyà, Prada i Ceret, 24 a Sallagosa, 21 graus a Formiguera, tot això amb sol. Aquest sol que diumenge, sens dubte, serà un poc més velat, sobretot durant la tarda, amb fins i tot sobre els relleus de Cerdanya, Capcir i l'Alt Conflent, algun xàfec possible durant la tarda i vespre, i les temperatures màximes no passaran dels 27 graus, serà del banc del Vallespí. Aquest canvi de temps anunciat, de fet, concernirà sobretot les temperatures. A partir de la setmana entrant, començaran a baixar, se situaran finalment sempre per sota dels 30 graus i fins i tot a partir de dimecres no passaran dels 24 o 25 graus. Dimarts i dimecres, on potser hi haurà alguns xàfecs i ruixats a qualsevol punt del país, però malauradament, si es produeix tal com està previst, doncs serà amb unes acumulacions poc importants i sobretot tot just duraria un parell de dies com a molt tard.
2: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
4: Ràdio
5: Arrels. Ràdio
4: Arrels.
0: Confluències. Una emissió en públic des del Casal del Conflent. Presentat per Enric Balaguer.

Aquesta és l'emissió dedicada a la salut al Conflent que van gravar el dissabte 19 de setembre 2026 des del Casal del Conflent.

0: Fem aquí en públic al Casal del Conflent per la segona emissió de Confluències, aquesta vegada dedicada a la salut al Conflent. La primera ha estat als espais naturals del Conflent i avui estem com la precedent vegada, la sala del Casal del Conflent totalment plena per parlar de salut. Els nostres convidats són quatre, de diversos àmbits de la salut, i els hi demanaré de se presentar l'un rere l'altre. Primer, un dentista, Eric Taurinyà.
1: Bon dia a tothom, Eric Taurinyà, dentista doncs, a Prada des de fa 5 anys. Abans treballava a Perpinyà, tinc 62 anys, i la meva família és del Conflent i jo he tornat i he sempre viscut aquí i ara treballo aquí també.
0: El doctor Major.
2: Jean-Marc Major, soc metge de fa temps i he sigut metge aquí a Prades 37 anys i ara estic treballant a Puigcerdà, i de família de metge perquè el meu pare era metge a Vinçà.

0: des de 1960.
1: Un que no és de la professió, però que és usuari, Xavier Montserrat, de sí, l'associació Que Ningú Conflent Salut.
2: Santé. Un salut a Santé. Em dic Xavier Montserrat, de Vernet, tinc 63 anys i estic jubilat, feliç. Però com tots els jubilats, el motor comença a fallar i formo part de l'associació Que Ningú Conflent Salut.
1: I d'un sector que és paramedical, que és en Marc Morera, que és fisioterapeuta.
3: Bon dia, jo soc en Marc Morera Roura. Vaig néixer a Barcelona, graduat el 2009. Vaig venir a França el 2012 i he estat al sud, després vaig estar a l'illa de la Reunión treballant 7 anys i des del 2020 vaig tornar aquí a Metropol, com em diuen, a Vinçà, i em vaig instal·lar a Vinçà.
1: Molt bé, doncs començarem a parlar de la situació de la salut al Conflent, primera vista des de l'usuari. Com ho tenim? Suposo que com a tot arreu a l'estat francès malament, però potser a una zona rural com ho tenim és potser més complicat. Per què va néixer aquesta associació?
2: Sí, hi ha diverses coses que has dit. Començarem pel final. El Conflent està particularment tocat per respecte a la mitjana de l'estat francès, inclús del departament, una gran, gran, gran manca, per no dir absència, de metge generalista. L'associació va néixer el 2024, després d'haver fet una petició que es va enviar al prefecte. Va tenir molt d'èxit, veient que va tenir molt d'èxit, aleshores vam dir, bé, la manera de fer-nos visible és crear un espai jurídic, i vam trobar que l'associació era la manera ideal que ens permetés de ser interlocutors, també, assistir als consells comunitaris, perquè és d'allà que surt, presentar-nos també al Consell Municipal, si cal, vull dir, en fi, i poder reunir el màxim de gent de tot el territori que és el Conflent.
1: Està bé que hi hagi entitats, perquè a vegades individualment és complicat de fer coses.
2: Sí, sobretot perquè a més el gran projecte, vull dir, el que perseguim és que un centre de salut sigui creat, un centre públic de salut, que és diferent d'un cabinet, que és privat, i on els metges són professionals assalariats, que en tenim exemples aquí a Catalunya, a Tuïr, a Millars, en tenim varis.
1: Parlem de, potser molt ràpidament, de la situació fa alguns anys. El doctor Major, que té una mica de distància, que és gastroenteròleg, però d'una família, com ha dit, de metge, ha canviat molt la situació de l'efectiu, jo diria, de professionals aquí al Conflent?
0: Bueno, bé, que la gent d'aquí han conegut la història antiga i, bueno, et diré un número, que és que abans, entre Montluí i Illa, hi havia 33 metges de família. 33. Que anava als pobles, que anava al domicili del pacient, i hi havia 5 a Vernet, 1 a Oleta, 2 a Montluí, 6 a Illa, 4 a Vinçà i 10 aquí, i 1 a Rial. Tots han plegat. I hem construït una clínica aquí el 1995, i he sigut al principi d'això, on se tractava 80 pacients cada dia, hospitalitzat, cirurgia, maternitat, tot aquí. Hi havia dermatòlegs, hi havia 4 cardiòlegs, hi havia 2 psiquiatres, un al·lergòleg, un oftalmòleg, un digestòleg, jo, i això tot ha desaparegut. Bueno, i doncs, per què? Això és l'història. És possible que la nova generació no vol treballar com ho feien nosaltres, però el problema és que és un número que falta, és tot. I que els metges no volen anar únicament a Perpinyà, a Montpellier, encara a Perpinyà, a Montpellier, a Toulouse, a Lyon o a Marsella.
1: Eric Torrinyà, falta dentistes també?
4: Sí, també, perquè els que han jubilat no han sigut reemplaçats o en pots. Cal afegir que als anys 80 l'estat francès ha decidit que calia disminuir les despeses de salut i han decidit que per fer això calia disminuir el nombre de prescriptors. Doncs han instaurat un numerus clausus molt fort i això fa que el nombre de metges, de dentistes i de tot han disminuït a poc. La generació dels anys 68 s'anaven jubilants i no eren reemplaçats. A més, la filosofia dels joves ha canviat, no volen treballar com abans. No volen fer setmanes de 600 hores, anar d'una banda a l'altra de la comarca per fer visites. Les professions mèdiques s'han feminitzat també. Doncs les bones tenen nens i no solen treballar tant. Tot això fa que el nombre de metges, de dentistes i han disminuït i quan duces un reemplaçant per un col·laborador, els joves es van instal·lar en grans ciutats com Montpellier, Toulouse, i quan els dius que l'han aprat, encara que sigui un lloc
1: fantàstic,
4: el Colmení, i bé, tenen dificultats a fer 40 quilòmetres des de Perpinyà.
1: Bé, que has parlat de les dones, cal dir que no és una voluntat que hi hagi només 4 homes aquí. Hem intentat de que sigui unes les col·legues del Marc que vinguin i malauradament no hem pogut, doncs que ell ha estat voluntari. El que aprenc és que també el dentista hi ha un numerus clausus, una mica com les farmàcies, que no es pot instal·lar com volen. I és el cas, potser, Marc Morera, també dels fisioterapeutes?
3: Sí, nosaltres també tenim uns números closos i fa molts anys que falten molts fisioterapeutes. Molts cops els pacients em pregunten per què hi ha tants espanyols o catalans, però venen de tot l'estat espanyol com fisios. Llavors, molts cops diuen, venen aquí i treure'ns la feina. El problema no és això, el problema és que hi ha molta manca. Els números closos són molt forts aquí a França, i en canvi a Espanya no hi ha números closos i hi ha molta sortida. Llavors, fins ara eren espanyols que venien, però això segurament canviarà perquè últimament, per exemple, a la meva universitat a Girona, ara el 90% d'alumnes són francesos. Llavors, també estic veient a Romania, per exemple, estan anant molts a formar-se, llavors, o a Bèlgica, llavors van a Bèlgica, a Romania o a Espanya, es formen i després tornen. Llavors, segurament hi haurà molta més oferta de la que hi ha ara. El gran problema que hi ha també, suposo que passa com amb els doctors i amb els dentistes i tal, les zones rurals no els hi agraden. No sé per què, però sempre és les ciutats, a Toulouse, Montpellier, tot això. Si tu, passa com amb els dentistes, me n'acabo d'entrar ara, si hi ha una surdotació de fisios, tu no pots entrar-hi. Ha de sortir un o ha de plegar un perquè tu puguis arribar-hi. Nosaltres, per exemple, aquí al Conflent el que intenta fer el govern és ZFU, que es diu, és Zone Franche, que és exoneració d'impostos durant uns X anys, durant 5 anys, llavors perquè tu et quedis com a mínim 5 anys. Si et quedes menys, evidentment has de tornar tot el que no has pagat, però tenim greus problemes, la veritat. Jo, per exemple, quan jo vull anar de vacances, jo necessito un reemplaçant, perquè si no els meus pacients no tenen fisioterapeutes. I la veritat és que sempre em trobo amb molts problemes perquè no volen venir. Jo veig la gent a Perpinyà que posa... Hi ha pàgines web a les quals Fisiomed i molts altres que tu pots posar al teu anunci, i ells en una setmana tenen 5-6 sol·licituds. Jo puc posar el meu anunci, passa un mes i jo he arribat a fer posar anuncis, exagerar una miqueta de deixo casa, cotxe, no sé què,
4: Sí, a més que condicions...
5: Però... Sí, i tot i així no, o sigui, no tinc una persona, jo he de tirar d'amics que preguntin, i llavors em diuen, et puc reemplaçar 2 dies de 3. Mm. I al final dic, mira tu, doncs, i fem el que podem.
1: I bé, una pregunta, potser ja has contestat en part, no veniu aquí a l'estat francès perquè és més ben pagat que...
5: Molt més ben pagat.
1: Molt bé.
5: Això també. O sigui, no és el tema més ben pagat, sinó és la manera com funciona la fisioteràpia a Catalunya i a Espanya. No és reemborsat de la manera que està aquí. Llavors sí que els hospitals hi ha els fisioterapeutes i tot, però a nivell privat i a nivell de patologia, aquí tu surts i ja et donen l'ordenance i ja pots tenir fisio directa. Allà has d'esperar 6 mesos, 7 mesos, o sigui que has d'anar normalment per privat. Aquí ja està reemborsat i allà, si vols ser fisioterapeuta, has d'anar per privat. Guanyes per seance més que aquí, pots guanyar 50-60, però significa que t'has de crear la teva pacientela, el pacient ha de tenir el poder adquisitiu de pagar 50 o 60 euros per una seance. Aquí no, aquí vas, el doctor et mira, gestiona si és valable o no que tu tinguis fisio, i llavors vas i en principi, bueno, entre la teva assurança i tot, ja t'ho paga tot.
1: Ara que parlem justament del sistema de salut de l'altra banda de la Raia, Jean-Marc Major és metge a l'Hospital de Cerdanya, Puigcerdà. Quines són les grans diferències que hi ha entre una banda i l'altra?
0: Jo diria que la diferència és que es queda allà a Cerdanya, però a l'hospital també un ambient familiar. La gent són coneguts, els professionals de salut coneixen la gent, viuen amb ells, i això és el que feia aquí abans. I la diferència, no sé si és la pressió financiària les clíniques i l'hospital i tot això, que et fa que si necessites 2 infermeres te'n donen 1,5, perquè diuen que costa massa i no sé què, i al final faltem de personal. I allà és millor. Bueno, és l'únic hospital europeu, veieu, això és més fàcil, però per treballar, per a mi, és superbé, i ho donaré una idea. Tinc companys que he portat jo mateix aquí a l'hospital perquè estava en situació d'urgència, i un va passar 29 hores estirat a l'hospital de Perpinyà, a urgència, sense que ningú el visita. I al final li van dir, bueno, va bé, no sé què, ha entrat a casa, ha fet un mareig, i al final l'he portat jo a l'hospital, i en una hora havíem fet tot el diagnòstic, l'escàner i tot, perquè hi ha menys gent, però bueno, és un hospital petit. I per a mi, bé que la gent, tinc una llista d'espera que és d'un mes màxim. I els meus companys de Perpinyà tenen 6, 8 mesos, 9 mesos, no sé si volen treballar o si són de vacances, no sé, però no treballen, no sé, treballen 5 dies per setmana, jo 3, i tinc encara, estic més ràpid que ells. Bueno.
1: Eric Torinyà, per tenir hora en un dentista, si no hi ha una urgència vital, és llarg a casa teva?
4: A casa meva no, depèn
1: no.
4: De... Hi ha una organització que cal fer per poder tractar urgències de manera ràpida, i d'altres que no són una urgència que poden esperar, cal escollir entre les demandes per saber qui ha de passar abans de l'altre.
1: Xavier, que sí. Des d'aquests 20 minuts que parlem, quines coses te venen al cap?
2: Bé, parlem del Conflent. Aleshores, aquí surt la sovint ganes de treballar. Jo crec que hi ha diversos factors a tenir en compte. Hi ha una gran feminització del sector metge, parlem, mèdic. Exacte. Això vol dir que hi ha unes condicions de treball també que són diferents de l'home. Es busca més la conciliació familiar, els moments, que no pas el treball com independent, que el treball de independent cada cop és més complexa, perquè cada cop és la burocràcia tota és molt més... Després, sí, manca de metges generalistes, no n'hi han. No n'hi han i, a més, vivim en una zona molt, molt, molt precària. Vull dir que, aleshores, tens els metges generalistes a pediatria, que t'has de desplaçar a Perpinyà, a l'hospital, si en vols, i tot el que és psiquiatria i psicologia, no n'hi ha. No n'hi ha. I hi ha nombrosos pacients que no tenen, que són desatesos. Després, quan veiem com funciona, és a dir, per exemple, aquí tenim una clínica, la clínica Sant Michel, que pertany al grup El Sant, i veus que tanquen urgències, i veus els beneficis que aquesta empresa té, dius, què és això? És qüestió de metges o personal, o és que fan estalvis? També hi ha això, vull dir que té una gran implantació aquesta empresa, la té a Cabestany, la té a Sant Pierre, a Perpinyà també és El Sant, Sant Michel, Sant Miquel també és El Sant.
0: Medipol.
2: Serà, exacte. És a dir, que és a més, en plena expansió. En plena expansió, i dius, hòstia, tu, i aquí es guanya diners amb la salut, i en canvi els usuaris ens manca. I no és que hi hagi més malalts, és que manca. I ganes de treballar, em permeto dir el contrari, tothom té ganes de treballar. Jo no crec que siguem en una època diferent en aquest aspecte, però cal dir, i amb això parlo, també dic, una persona que ha fet 7-8 anys d'estudi, o més, com a metge, d'acord? Que després va a l'hospital i li paguen una mica més de l'ESMIC i que ha de treballar totes les hores al món per poder atendre, que és el que passa a l'Hospital de Perpinyà, ni més ni menys, per primera vegada es veu els bombers esperant a fora. Esclar, jo si vull que em curin, haig d'anar a Perpinyà, per això parlo de Perpinyà. Visca Vernet, però no tenim cap metge. L'últim metge de capçalera va plegar l'any passat. Clar, dius, estem acostumats a viatjar. Cal tenir, també. Hi ha molta gent que són molta, vull dir, hi ha una edat que és una població que cada cop envelleix més, que pateixen problemes de mobilitat. Hi ha gent molt sola, hi ha gent que malauradament mor a casa seva i ningú se n'assabenta, és el cas, vull dir, no estic aquí fent un patós de la situació, és el que ens trobem realment. Nosaltres els que ens plantegem com a associació és que hi ha una manera de conciliar també i que pot ser atractiva i que funciona, com és un centre públic de salut.
1: Jaume Armajó, sí, potser volies dir alguna cosa?
0: Sí. És segur que els metges present és important, però que siguin públics o no és el mateix a França, perquè jo he sigut privat i ara estic salariat de l'hospital. Però la gent, quan m'han vingut a veure de 40 anys, mai n'han pagat res. Venia aquí i no pagaven res. Bueno, doncs, no és diferent d'Espanya o de Catalunya, on hi ha privats que s'ha de pagar i hi ha els que no són privats i que no s'ha de pagar. A França, tot, els metges, i quan dius que toquen els MIC, bueno, tothom sap que no...
2: Els que comencen, compte.
0: No, tranquil, no toquen els MIC, no t'atracassis, guanen diner més que les infermeres. Si hi ha un problema és de les infermeres, del personal de salut, això sí.
2: Clar, jo és el que parlo, i, potser m'he explicat.
0: Però dels metges no. I l'accés és una política. Hi havia parlat amb el Jean Castex, bueno, i no sé si ha complert el que ell deia, però perquè hi ha coses a fer. Perquè les urgències, per exemple, són llocs on hauria de venir la gent amb enfermedats urgent. Però quan passes un dia a la mar i t'agafes un cop de sol i que te'n vas a les urgències amb una persona que fa un infartus, és diferent. I, bueno, s'ha d'aprendre primer que vens d'aquí, per què t'hem fet repassar tot el dia desnudat a la platja? Bueno, ho hem picat per autats o no sé què. Això no és urgent. Abans, la gent se'n recorda d'aquí dels vells de parada, hi havia un botó que s'havia de primar, Ruig, al centre medical, aquí, primava si tenies l'esposa o el metge, que et deia, què et passa? Així, vinc, i venia aquí, i al carrer et deia, com me fas? Què me dius? No tens res, estem a casa. Ara, quan fem un partit de rugbi de dents, hi ha un que pren un cop, l'altre que no sé què. Al final hi ha 3, 4, 5 nens que se'n van a les urgències. Per què? Perquè han jugat al rugbi i s'han fotut un cop al cap, que no és res. Abans que hi havia un metge al costat del carrer de joc i que li deia no és res, bastant. I quan tenies una orella que et feia mal o un cop a l'arcada, estava bé pel futur. Jo he tingut, m'ha trencat el cap, super, és això el rugbi. Bueno, ara se'n van les urgències a passar 2 o 3 o 5 hores i el que té necessita, espera. I tothom hi va perquè no hi ha metges aquí. I doncs s'ha d'anar i ja.
1: Josep Marc, fa una vintena d'anys, potser més, l'any 2000 s'ha tancat la maternitat, doncs això perquè no hi havia prou naixement, però això és per tu un error o realment respon a una qüestió de rendibilitat de la salut?
0: És això. Si puc dir alguna cosa d'aquest
1: és una ràdio encara lliure, eh?
0: Ah, sí, de lliure, estic lliure de sempre. Donc, és un problema de diner, únicament, perquè el número de parts hi havia 350, i de 350 eren triats, és a dir, que si estaven bessons o un part un poc presumit difícil, baixava Perpinyà. Si les haguessin guardat aquí, havíem fet 420 o no sé què. El problema és que els obstetricià no ha volgut venir de Perpinyà i costava diner perquè hi havia una comadrona 24 hores, una infermera de puricultura 24 hores i 8 llits de part. I això costa diner. I doncs han dit millor deixar això i la direcció aquesta, que era el grup, ha dit no i hem dit oh, quina mala sort i jo i han plegat.
1: Bé, malauradament, ara saltem d'una generació cap a l'altra. La pacientela és una pacientela molt envellida, Marc?
5: Moltíssim, moltíssim. I a vegades també sí que és veritat que ens trobem molts domicilis que realment és trist, però no necessitaria fisioteràpia, que vas allà a fer companyia a vegades, perquè estan molt sols. I a mi molts cops m'havia passat que el doctor em donava un ordenant per fer caminar el pacient i agafar i no trobar-ho necessari, parlar amb la família i dir, escolta'm, jo per fer-lo caminar... A mi és un tipus de teràpia que, bueno, que no m'acaba de... O sigui, fer caminar un pacient ho puc fer jo, ho puc fer el seu fill, o sigui, i llavors parles amb la família, ah, jo no tinc temps. Llavors és aquelles coses que dius, ostres, però què passa? I acabes anant perquè veus que la persona, quan tu arribes, té un somriure enorme que és l'única persona que veu durant el dia, tu i l'infermera, al domicili. Llavors, són despeses que es podrien treure, que jo trobo que... si la família s'impliqués una miqueta més, però això ja és una miqueta més de tema cultural. Però sí que és veritat que tenim tots els poblets del costat i dinsà, jo la mitjana són 50 i pico, segurament, perquè tinc gent de 100 i pico, de 90, i de gent jove molt poca. També és veritat que és normal que la gent jove necessita molt menys fisioteràpia. El que deia el rugby, quatre coses més. En principi, quan ets jove no tens perquè... Però sí que és veritat que la mitjana d'edat és molt, molt, molt alta.
1: Eric, el teu fill és dentista, és...
6: Farmacèutic.
1: Ho esborrarem, no? El teu fill és farmacèutic, tu és dentista, i és que tu has aconsellat als fills de fer una professió mèdica?
4: No, no. La meva mare sí. Ella els deia, hauries de fer-ho amb ton pare, que no se guanya bé la vida, que té feina.
1: Doncs sabem que els dentistes guanyen bé la vida, això ho sabem.
4: Depèn si treballen o si no fan res. No, no cau del cel. Però no els he forçat en cap direcció. Tinc un fill farmacèutic, l'altre que és fisioterapeuta com Marc, i l'altre que és enginyer al nord de França, però la mateixa.
0: Si puc dir una cosa, tota la meva família...
1: Són metges.
0: Són metges. I dels cosins, d'antics, els meus, i de la família, cap metge, ningú va fer metge. Per què? Perquè han vist la nostra vida. Jo, els meus fills, m'han vist poc. I filles. No m'han vist. No he sigut a casa. Perquè cada dia, el diumenge, el dissabte, la nit, tot, sempre. La meva esposa estava a casa. I quan han vist això, han dit, això no és bo. No és una vida. I per a mi era la vida perquè és un, no sé si es diu, un sacerdoci.
2: És un passió.
0: Perquè no sabia, jo i el meu pare i el meu oncle i tothom, no sabia que un metge podia prendre vacances. I quan te trucava ningú era content. Però, tinc el pare que és malalt, que no pot respirar, vinc a pi o a mantet. Bueno, vinc. I quan hi havia neu, s'aportava l'esquí i feia pujar el doctor Gujon, el doctor Sevena de Montlui, pujaven a la mina de Porté, amb els esquí, arribava, li fotia un cop de vi, un cop de cafè, un cop de i menjava i baixava. Passava 2 o 3 hores per fer això.
4: Això, com ho dius abans, era un sacerdoci, però ara no ho volen fer més els joves.
0: Ah, no.
2: Però és una manera, sí, perdoneu, perquè acabarem els pacients acabarem sent el dimoni de la història perquè ens posem malalts.
0: Ben segur. No.
2: A veure, jo el que penso hi ha una cosa, si som objectius, falta també una cultura de la prevenció, vull dir, no ho podem negar. Vull dir, si abans, com tu dius, aquesta manera de funcionar és que, bé, hi havia una resiliència, però també hi havia... una presa, això que en diuen prise en charge, com diuen en francès, molt diferent, és a dir, tot comunicar més a la família o als amics, però ara la majoria de gent són els perfectes desconeguts. Tu pots viure en un poble, però el veí del costat no sap què et passa. Així és el cas de Bernet, per exemple. I és clar, la medicina com a servei també s'ha especialitzat molt més, ha esdevingut un negoci com un altre, on el benefici compta, que no, a veure, no és una crítica, és un fet, vull dir, que no, que el pacient no pagui res. D'acord, en segons quins casos, perquè no paga si és en ALD, però si en segons quines afeccions, psiquiatria, tu pagues.
1: ALD, per als nostres oients, tot, afecció de la llarga durada.
2: Exacte, llarga durada. Vull dir que n'hi ha molts aquí, el Conflent, n'hi ha molts, és que és la majoria de personal, de com es diu això, de pacients que són en afecció de llarga durada, gairebé. A part de gent que té més de 70 anys, 80, i fins i tot els 90 anys, és una població molt vella.
4: Eric, el que volia afegir per fer eco al que diu, és que la medicina s'ha molt especialitzat també, i la dentistria igual, i abans el metge de capçalera arribava a tenir una visió global del seu pacient i podia gestionar quasi bé tot. I ara els metges i els dentistes iguals a les grans ciutats són molt... si ho tinc això a la dent, has d'anar a veure un especialista d'això. Tens una altra cosa, has d'anar a veure un altre especialista. I el dentista o el metge, quan sap bé una cosa, obre el paraigua i envia un especialista, un altre especialista, un altre especialista. I el pacient fa un recorregut d'especialista abans de tornar i abans... Teníem una visió i ja arribàvem a gestionar un poc tot. No sé si et recordes amb això.
1: Sí, que, també per la, els pediatres, els metges de capçalera de família feien de pediatres immediatament, no?
0: Sí, sí, perquè els pediatres són útils quan hi ha un nen que té una malaltia. Però el metge de família, de capçalera, sap si hi ha una malaltia o no. I en aquest moment diu, bueno, no és res, ho fem nosaltres, i si no, te'n vas a veure un especialista. Però el que dius és exacte. Jo aquí estic sovint al carrer i faig consultes de medicina no especialitzada, perquè la gent m'espera, que sigui al camp de rugby, al cafè, o no sé, per dir-me, oh, tinc això, he vist un que m'ha dit que tenia això, bueno, ensenya'm això, t'ha de fer això, això, això. I el treball del metge deia que el fisioterapeuta és un poc un psicòleg. Mm. Sí. I nosaltres també, perquè diem una persona, ui, tens un cap que no em agrada, què et passa? T'has primat un poc, què passa? No estic bé ara ni res. Tens de fer alguna cosa? Bueno, t'ha posat una extracció per veure el que passa. I un altre que diu, ah, estic mal, no va bé i tot. I sembla superbé. Escolta, vine a casa, t'aprendrà atenció, mirarem quatre coses i no hi ha res. Es content i se'n va. I ara el fet és que la societat ha canviat. Les notícies, m'ho fotut un cap així amb el Covid, amb el maladí de l'any, m'han batut això i la gent estan espantats de morir, sempre. Ah, i com? Tens 85 anys, la malaltia, l'enfermedat la més greu que tens és que ets viu. I a la teva edat és mortal a cada cop. I doncs s'ha de quedar tranquil i nosaltres podem
2: veritat,
0: dir a la gent.
2: Però és veritat que...
0: Hi ha ningú que diu... Que els metges d'abans deia que tens... Me fas cagar, amb això no tens res. Bueno, i se n'anava content. Ara, quan diu una persona... No hem tornat res, tot va bé. I doncs, què tinc?
2: Busquen a la IA, la intel·ligència artificial. Però és veritat que és una qüestió de rellevància. És a dir, abans el metge, com el personal mèdic, tenia una rellevància, un estatus social, que avui en dia no té. És a dir, això doncs, es transforma en escolta, respecte... Després la informació, no ho sé, però em sembla que jo el que trobo és que no circula. Saps? Em puc trobar, anar al metge, ell em coneix, i un dia... És normal, està cau malalt o el que sigui, però el que ve a reemplaçar no té coneixement de tot el meu... És clar, no pot dir res.
1: Marc?
5: Mira, amb aquest tema també sí que és veritat que ha canviat tot molt, per exemple, en el tema de fisio. Ara hi ha molt de problema perquè volen baixar gastos a nivell mèdic i baixar la retribució pel que és el tema de fisioteràpia. S'ha de dir que des del 2012 no s'han pujat les tarifes de fisioteràpia fins a aquest any, 30 cèntims o 40, o sigui que és un 0, sembla que sortia un 0,3% en 12 anys, el preu. O sigui, jo estic cobrant el mateix que fa 12 anys, però llavors et diuen, no, tu has de fer un superservei. Llavors, tu veus que tu estàs cobrant el mateix, la casa val 3 vegades més, no, què passa? Diuen, no, és que no volen treballar la gent jove o treballen malament. Abans a mi m'agafava un cada mitja hora, ja, però fa 20 anys... no cobraves el mateix, o sigui, comparativament cobraves bastant més. Llavors el problema és una miqueta això, després també els doctors van a Vincent, hi ha hagut un gran problema, ara perquè he vingut en segura, però vam estar un any o dos sense doctor, i gent molt gran que s'han de desplaçar a Godès, és un gran problema, i què passa? A mi molts cops m'arriba a l'ordonans i em sap molt de greu perquè em posa gonalgí o lumalgí, o si aplicagi, jo em sap molt de greu, però per dir això no fa falta 10 anys d'estudi. O sigui, a mi que em digui que li fa mal a les lumbars o al genoll, llavors què passa? Ha de venir i li ha de dir, a veure què et passa. Hosti, tendinitis del quadricipital, o el rotulial, no sé què. Però a mi m'ha vingut amb gonalgi. Hosti, llavors... Però per què? També ho entenc, pobre, jo no dic que sigui la culpa dels dos. Tenen 35 persones en 5 minuts. Llavors, és que no dona l'abast. I això és l'Estat que no vol posar els diners per...
1: Sou, finalment sou tots una mica psicòlegs. Pot ser més complicat per al dentista, perquè quan tens la boca oberta no pots parlar.
6: Sí, però abans de l'obrir la poden parlar.
1: Parlem de potser de les reivindicacions de l'associació, reivindicacions o demandes, si sent més suaus, de l'associació que ningú conflent s'entén.
2: Sí, nosaltres hem fet una... De fet, hem fet tot un treball de conscienciació també a la població i els elegits dels municipis sobre la pertinència i què és possible. És a dir, ens anem ben assabentat, vam fer venir el director de la fàbrica de centres de salut, que és àmbit nacional, no és l'Estat, però treballa molt en col·laboració i que n'ha obert molt d'aquests centres, no? I que parlant en números, vull dir que són coses que en un primer moment doncs cal financiar, però que al cap d'un temps, com és el cas de Tuir, que van començar amb 3 metges i han acabat 5 i és completament autònom i funciona sol i tenen ja fins i tot un cotxe de desplaçament i funciona sol. I el personal mèdic, que a més totes les informacions circulen entre ells, així tothom coneix el personal, hi ha el personal administratiu que s'encarrega de fer les tasques administratives, personal assalariat i que a més doncs fa que el metge pugui fer només el seu mestier i no pas perquè un metge no dorm. Un metge, quan tu escoltes la vida que porta, perquè entre els pacients després ha de fer un seguiment, ha de fer el balanç, tu ha de passar i enviar-ho a la Seguretat Social, justificar-ho perquè sigui pagat per la Seguretat Social, i esdevé d'una complexitat enorme, enorme, tot. I com a pacients ho veiem, perquè quan anem a un especialista és que un metge, jo m'he trobat un metge que digui aquest senyor ha d'anar corrent a l'hospital i punt. I era veritat, i escolta, l'altre cas administratiu, fins que al final li va fent cas i la persona va poder ser ingressada.
1: Això, Marc, que vol intervenir sobre això?
5: Sí, tenia una pacient que havia... va ser una persona ja que ha superat un càncer i un dia tu va pensar a nivell de la teta, doncs va notar un bulto, va anar al doctor de capçalera, com havia d'anar, va palpar i va dir, has d'anar a l'oncòleg. Doncs ella explicar-me de trucar a l'oncòleg, demanar hora, i era gener, i la secretària dir-li, vale, vingui novembre, 19 de novembre, i dir, no, senyora, que acabo de notar un bulto, soc persona que ha passat un càncer i necessito... Sí, vingui novembre. Diu, però que no m'entén, que pot ser un càncer. Diu, ja, senyora, viu-les, què em faci? Va haver de tornar amb el doctor de capçalera, i que el doctor de capçalera va trucar, no sé què va fer, suposo que devia posar pressió, i llavors van donar hora, o si no, una altra que tenia senyamó, aquí no li volien fer-li res, van tardar moltíssim, i se'n va anar a Perpinyà, i això em sap molt greu perquè me l'estimo molt, i li van fer l'IREM i era un càncer d'úter. I a sobre el doctor agafar-li i dir, hosti, és que has parat massa per fer les proves. A venir. Llavors, clar, m'explicava això i a mi em sabia molt de greu, perquè com diu, som psicòlegs, i ella m'ho deia plorant, dic, hosti, jo quasi ve plorant de greu, i hosti, tu has estat esperant com 6 mesos, tu podies haver anat des del dia 1 a fer l'IREM, t'has estat esperant 6 mesos per tema de burocràcia i sobretot diners, i que arribis i el metge digui, no, és que has esperat molt, això serà més complicat de curar. Hòstia, doncs fa mal.
2: Hi ha just una cosa que volia afegir. A l'associació hem fet un petit vídeo que l'hem difós i que el podeu trobar a YouTube. Són testimonis, uns quants testimonis. És un format molt curt perquè la finalitat és de fer venir metges. És una mica com una crida, veniu. I aleshores els testimonis, però vam recollir, quan ho vam fer, tinc més de 3 hores de testimonis de gent que parla com a pacient i és força interessant. Això es pot trobar com a, si busqueu associació, que ningú com França en té a YouTube.
1: Jean-Marc Major, volia intervenir també.
0: Parlo que dius. Jo ahir vaig trobar un càncer del colon. Li he fet una coloscòpia, un càncer al colon, un escàner 2 hores després, i té una cita amb el cirurgià i l'oncòleg, cirurgià dilluns i oncòleg dimarts. Per què?
1: Això
0: perquè
1: Puigcerdà,
0: tinc... No, això a Perpinyà. Perquè jo tinc els números de tots els metges. I els truco directament amb el metge de capçalera. Quan veuen el meu número, diuen, hòstia, ah, sí, com va? Ah, estàs bé? Sí, tens de veure un pacient meu que és urgent. Ah, digue-li que vingués dilluns.
2: Ves bueno, en compte que encara
0: això...
2: et farem venir a tothom. Ah,
0: no et recassis. Jo treballo a Puigcerdà i la gent em truquen sempre.
6: Això no és normal.
0: Bueno, perquè tinc els números de tots. I busco-te una història que amb això Torang ho conec. És l'història de Prada. Quan hem vingut a Prada, hem anat a veure tots els metges de capçalera, tots, 40 metges, de Cerdanya fins a Millàs, i li hem dit, si teniu diners, era al peu d'un petit cotxe, doneu-nos el diner i comprarem la clínica per vostè. I eren associats tots els metges, no els especialistes, únicament els metges de capçalera. I tenia una clínica seva. I tenia el número de telèfon del doctor Ansó, del doctor Major, del doctor Argulós, del doctor de tothom, i quan hi havia un problema et trucaven, et feien... no et agradava molt quan tenies vacances, però estaves aquí sempre, sempre, sempre, i la gent et trucava. I fèiem una analítica al laboratori, una hora, un cardiòleg aquí, pam, pam, pam, i tot anava bé. Ara és supercomplicat i els metges no volen trucar. Et diuen, bueno, tens una bola aquí, contacta un especialista. Bé, quin especialista? Bueno,
2: a més, no, però també hi ha els serveis, com ha passat aquí a la clínica, que s'han sectoritzat, per exemple. Ara no és fàcil dir, faci un IRM, com a molt no. Et faran un TAC. Però l'IRM, com que és una altra estructura, has d'anar, miri, surti, vagi, faci el tomb per la clínica darrere i demani hora per l'IRM. Que abans podies anar però podies anar d'urgència, el metge et podia feu-li un IRM de seguida, ara no.
0: Sí, però no existia, doncs va bé.
2: No, ara sí que existeix l'IRM. Sí, sí, però...
1: Abans de passar la paraula al públic, fem un torn de taula, com veieu el futur de la salut al Conflent.
6: Malament.
1: Eric.
4: Jo penso que es millorarà perquè surten més metges, més dentistes i arriben a tota Europa. Per exemple, de dentistes matriculats a l'Orde d'enguany, la meitat eren d'Europa. Hi havia 10.000 francesos, 10.000 europeus. I com que es formen molt metges i dentistes a tota Europa i que la França és atractiva a nivell de financer, arribaran, però no sé quina serà... Jo penso que d'aquí 10 o 20 anys anirà millor, però...
1: El que ningú pot atreure gent?
4: Encara sí.
1: Ja va.
0: Jo ho veig malament perquè tota la meva vida he vist els vells que deien que eren millor abans.
4: Sí,
0: i ara sóc vell.
4: I
0: doncs que comparteixo l'analítica. Doncs que era millor abans. I com ho veig? Veig que estem mortals i si hi ha una progressió a fer és explicar a la gent que no estem immortals. I doncs que s'ha de ser un poc tranquil. I que si 60 anys t'aixeca al matí i tens una dolor, millor, perquè si no en tens és que és mort.
5: Bé, doncs jo sense saber-ho soc vell també, perquè jo no, ja ho veig malament, però no perquè estic d'acord que vindrà molta gent i està venint molta gent formada i la gent formada hi serà, però el problema sempre són el mateix, els diners. I llavors estic veient que s'està retallant molt en educació, en sanitat, és com si la sanitat... Ah, no som vells, un altre per exemple, teníem una persona a l'EPAT, Francesc Català, que per cert funciona molt bé i que continua, espero,
7: I jo estava al costat de la infermera que va trucar, una persona amb una saturació d'oxigen superbaixa que podia morir, i jo vaig sentir la trucada perquè estava en veu alta, i vam preguntar quin codi, no tenen un codi de persona gran, de si són més afectats o menys, i quan va dir el codi va dir, ah, doncs no vindrem, però com que és aquest codi, doncs no val la pena. Llavors jo veig això, que prefereixen invertir en altres sectors, o en armament i el que està passant i tot això, però sanitat i educació no és algo que sigui per ells. La sanitat no et dona vots, suposo, no ho sé.
2: No et dona vots.
1: Xavier?
2: Vull ser una mica positiu. Perquè també, sí, jo crec que hi ha, dono, és curiós perquè us dono la raó, però al mateix temps tinc esperança, no? Perquè si algú ha de canviar el món som nosaltres i els nostres fills. I com a pare tinc el deure també de dir que crec en un món millor, o almenys em barallaré, perquè, bueno, fora el romanticisme, però jo crec que la professió, com ell diu, que és una professió molt més formada, que anirà arribant, però també al mateix temps jo la sento, el jovent que puja, més humans. Més humans amb el tracte. És a dir, que hem passat un període, potser m'equivoco, però jo és el que observo. Hem passat un període on tot era molt, molt estricte, sóc jo que sé, sóc jo el que dic, a veure unes persones, uns professionals, que a més el saber tenen el tracte, i això és d'agrair, perquè és que no deixeu de ser psicòlegs, perquè del cos només en tenim un. I aleshores, vull dir, són persones que a més de la seva especialitat també saben comprendre, es preocupen pel context de la persona. Aleshores, es poden veure les coses d'una altra manera.
1: Algú del públic que vol intervenir?
8: Sí, el que hem sentit, i estic d'acord amb tu, és que el problema que tenim aquí de falta a nivell de la sanitat és degut a una opció política i econòmica a nivell de sanitat i d'educació. I el que hi ha és que si volem més curadors, ens cal lluita. És això que l'associació fa. També volia afegir una cosa sobre les dones, perquè veieu, no ha estrapat dones aquí, i doncs que falta també ginecòleg, i no hi ha infermera també aquí, totes les infermeres liberals, i també la representació de la gent, les dones que fan coses molt difícils, els EHPAD, que se cuiden de la gent gran, són la majoria de dones. I això falta perquè tenen una visió, veieu, un poc diferent.
2: Sobre el terreny, exacte.
9: Jo tràpia el que manca és la comunicació, perquè els metges tenen pas secretaris i cal passar per doctor Lip o sí, hi ha pas molt gent de tenir una conversació que és això que manca. Abans se passava pas.
0: El problema, si puc respondre a aquesta pregunta, és que abans s'ho veien els rugbimans perquè tenia les orelles marejades, bueno, i en coliflor, es deia. Ara són les secretaris de metges, perquè passen el temps amb el telèfon i que tothom les crida i diu com se fa, que no tenim això, i és super difícil. I hem preguntat com passava a l'Hospital de Puigcerdà. Per la gent que són del sud, i estem al Casal, d'on en podem parlar, hi ha un sistema informàtic compartit per tothom. Quan m'ho vens a veure per una consulta, poso la consulta i en directe, si te'n vas a Sitges o a València, és marcat. les analítiques de sang són accessibles, a l'escàner tota la història mèdica és accessible a tothom, però per nosaltres a França tothom té un logiciel diferent i de la clínica de Prada a la clínica de Perpinyà, de l'hospital al laboratori, de la laboratori a les analítiques de no sé què, no, res és compartit. I al final et fa perdre temps i les infermeres, les secretaris són submergides de totes aquestes bestieses. Aquí no hi ha problema, a Espanya, a Catalunya, és superbien. Tens un número i amb, que correspon al teu nom i tot és fet. I al final, quan te veu un metge diferent, perquè és així, a Espanya no tens el teu metge, vas a veure el metge del SAP, centre de primari i de salut. El cap. Bueno, i doncs, quan arribes, no veus el mateix metge, però tot és escrit i doncs, al final, et curen per així, si vas a veure un metge i dic, què tens? Jo, i comença, passa mitja hora de t'explicar com va la teia o l'àvia. I no tens les
10: històriques.
0: I això estaria un problema super important que em vaig parlar amb tothom i tot, deien per la prevenció
2: de les sales que... i tot. Ara el que es pot fer és, però també és un tràmit, és dir-li al metge de capçalera permissió de difusió i aleshores és un tampó a la carta vital que permet que les teves dades estiguin compartides, una cosa així.
7: Però bé, que parles del CatSalut, és un programa.
2: Sí.
7: Està molt avançat, perquè a més com tu, com a usuari, també trobo que està molt avançat.
0: Sí, superbé.
7: Tu pots veure totes les consultes que tens i si te la canvien d'hora i tot això està informatitzat i això...
8: Això és el CAP, però existeix també perquè hi ha una diferència a Catalunya. La gent que va al CAP i els que tenen diner que poden anar al privat. Sí. També és a l'informàtica del privat?
7: No.
8: I la majoria pensa de la gent se'n va al privat per ser... No, veieu, no la majoria, però un munt de gent per ser curada, més rebel.
7: Sí, però perquè això, la diferència que hi ha és aquí tens estàs obligat a tenir la mutual. A Catalunya, a Espanya, no. Llavors, la diferència que hi ha és que quan tu tens Mutuel a Catalunya, tu t'obres tot, com deia, un sector privat que a Catalunya sí m'has de pagar, que llavors ja no pagues. Llavors sí que és veritat que llavors tu truques i en lloc d'haver-te d'esperar 6 mesos, en 2 setmanes ho tens. El que passa és que, clar, és perquè el model és diferent. Tu pagues una Mutuel i ja... vas a una cua diferent, ja vas al sector privat, si vas al públic esperaràs igual, però si vas al privat esperes molt menys. L'únic que les dades ells no tenen el CatSalut, només és pels hospitals i pels CAPs.
1: Bé, acaba el temps, no sé si hi ha encara unes preguntes. No? Doncs moltes gràcies a tots vosaltres. Primer els de la taula, Eric Taurinyà, que és dentista, Jean-Marc Major, que és metge endocrinòleg, a Puigcerdà, que va ser...
0: Digestòleg, però no fa metge.
1: Digestòleg. Molt bé. Xavier Montserrat, de l'associació Que Ningú Conflent Salut, i Marc Morera, que és fisioterapeuta a Vinçà. Gràcies a tots vosaltres, a tots quatre, però també gràcies al públic. Moltes gràcies a tots i fins una altra conferència.

0: era Confluències, una emissió en públic des del casal del Conflent. Presentat per Enric Balaguer.
1: Acabeu d'escoltar Confluències, una emissió en públic gravada al casal del Conflent el 19 de setembre de 2026. Gràcies a tots els participants i a Lauriane Peigné per l'assistència tècnica. La música de la sintonia és del disc Confluències de la Cobla Sant Jordi.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. No sé per

0: exactament. I calques gotes de valium, no? Amb un xic de ginseng? Va. Pel pas una bona sopa de frigoleta. Amb ball.
1: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les femelles d'aquella vila, en un zoo ni petit ni gran, contemplaven un bon goril·la enfotent-se del que diran. Amb luxúria cada comare tenia els ulls fixats al lloc que rigorosament la mare no em deixa dir ni molt ni poc. Guaita el goril·la. De sobte la presó ben closa on vivia aquell animal s'obri no sé com, se suposa que va ser un fet accidental. El simi en fugir comentava, avui la perdo, que carat. Com haureu suposat, parlava de la seva virginitat. Guaita el goril·la. El director del zoo cridava, no us quedeu senyores aquí, que el goril·la té una gran fava però no l'ha feta mai servir. Quan les dones s'assabentaren que aquell goril·la era fadrí, ves per on no ho aprofitaren i a tota merda van fugir. Guaita el goril·la. Aquelles que en concupiscència hi clavaven l'esguard golut no van demostrar coherència amb la seva estranya actitud. Que així com i dos fan quatre, el goril·la pot ser un amant superior a l'home en el catre, moltes dones us ho diran. Guaita el goril·la. Tothom amb faldilla o sotana fuig d'aquell goril·la trempat, menys una decrèpita anciana i un jove jutge uniformat. En veure que tothom s'escapa, el quadrumà n'ha accelerat i directe posat la grapa damunt la vella.

I el pobre no destaca per les neurones ni el bon gust, i en lloc d'optar per la vella, com farien savis i folls, va agafar el jutge per l'orella per endur-se el cap a uns matolls. Guaita el goril·la. El cara ve és molt delectable, per desgràcia no m'han deixat explicar-ho i és lamentable. Hauríem rigut de bon grat perquè el jutge enmig de l'orgia deia mama i vinga a plorar, com l'home qui el mateix dia havia fet de

ves posant gàbia el plomatge del foc. Si el vent tingués andanes, brides i estrep el cor. Si pugues alçar tanques al jardí de l'amor,

mar sense baranes, pel cel sense mullons, pel mar sense baranes.

de mala sort. Que semblava amor, i mira, es mor.

0: els hi deixi la meua plaça.
1: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
2: Oh, oh. Écoutez, les enfants. Vous entendez? Oui.

tens dubtes, i a més que em vaig creant. Em vejo d'altres vides, t'invito al meu funeral. Jo que lliçons donava,

estic per desprendre'm d'allò que em dóna llum. Jo sols mirar enrere quan el present sembla tan buit, però tinc les mans tan buides

vida és tot el que ens passa mentre fem altres plans. La vida és tot el que avui s'escapa

em demanes per què jo no em sento capaç, jo no tinc el que tens, jo no et puc explicar el que em passa per dins.

els dies són curts i la nit s'ha calmat. És tan maco el mar.